0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

La veu de Sant Joan, també per internet.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Ratgeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Els teus ulls grisos vells em van mirar i se la van endur. De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Continguts en xarxa. Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Com és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants? Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Ho descobrim al Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
2: Hola, què tal, Pili? Com estàs? Avui parlarem de papers, però no us penseu que us en farem firmar o us en farem omplir alguna cosa. Tranquils. Que consti d'entrada, jo sóc dels que ho volen digitalitzar tot, que creu en una urbanització i una administració pública ben digitalitzada que economitzi la feina i que ho agilitzi. I que ningú del poble s'hagi de quedar enrere amb aquests canvis, sinó que si no té ordinador o l'oficina obre dos matins a la setmana, fer tot el que faci falta per pal·liar o fer més petita aquesta bretxa digital que cada vegada és més gran i que costarà molt de tancar. Però una cosa és digitalitzar l'Ajuntament o les diferents seccions d'un Ajuntament i l'altra és acabar fent-ho malament i fer una cosa xunga. A vegades sembla que això últim ho fem a propòsit. I és que, veureu, totes les digitalitzacions comencen igual. Et presenten una eina nova, te l'expliquen, sembla màgica, et diuen que t'estalviaràs feina, que ho tindràs tot al núvol, i els primers mesos sembla que va molt bé, que rutlla molt bé i és fantàstic, fins que un dia te n'adones que igual la feina la fas dues vegades, que a la plataforma nova estàs fent aquesta feina, però a la de sempre també ho has de fer perquè no disposes de les dades que maneges cada dia a la nova. I què passa? Que la nova i la vella no acaben parlant, i la d'un organisme no parla amb l'altre. Cada administració, doncs, fa les seves subvencions, té les seves ajudes, fa les seves convocatòries i tenen els seus portals inclús i les seves maneres de justificar. Per separat, si les mirem, totes tenen sentit en un ajuntament i en un poble i a cada regidoria o a cada estament. Però juntes es trepitgen. I el problema del dia a dia és pues, el de la cantonada, el del camí, el del veí que no pot fer un tràmit, el que encara queda més lluny perquè al poc temps que tenim s'han d'acabar omplint formularis, i el que ve és el que em cou de veritat. Els ajuntaments petits som els més fiscalitzats del país, i això està bé, s'ha de fiscalitzar, els diners públics són de tothom. Però els pobles petits també hem de poder respirar una mica, i el que no pot ser és que un interventor o interventora mani més que un alcalde, i la seva responsabilitat pesi molt més. L'interventor ha de controlar, però tampoc ha de prendre decisions per governar, per això penso que ja hi ha les eleccions. I el drama és que ni tan sols el trobem, perquè primer hem d'agrupar amb altres pobles per poder pagar un interventor o interventora. I després, cap habilitat nacional vol venir a ocupar la seva plaça. Normal, és que qui vol fer quilòmetres per 5 pobles o portar tanta responsabilitat en pobles de menys de 300 habitants. Resultat, trobem gent de tot. Alguns molt bons, altres sense experiència, altres que porten responsabilitat de pobles sencers a l'esquena, i el Consell Comarcal, pues, al mig, fent mans i mànigues i tapant forats tal com pot. Jo proposo una cosa molt senzilla. Deixem de crear xiringuitos nous, deixem de treure plataformes, oficines i programes amb noms bonics i comencem pel fonament, que cada poble petit tingui un bon secretari o secretària interventora estabilitzada, preparada i ben pagada. Perquè si no, algú podria pensar que el que es vol en realitat és que els petits ajuntaments es cansin i pleguin. I nosaltres estem cansats, sí, però ganes de tancar l'Ajuntament no en tenim. Així que ens veiem la setmana que ve.
0: Som Terra, amb Pili García.
3: I avui al Som Terra saludem de nou el Ramon Sarroca, que, com ja sabeu, si no us ho recordo, és el president de la FACAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Ramon Sarroca, benvingut un dia més al Som Terra. Necessitem, perquè tu ets un referent en el primer sector i així ens poses una mica al dia, com per exemple de la taula agrària. Com estàs?
4: Pues molt bé, bon dia, primer que tot, i bé, anar lluitant, que és el que ens toque en aquests moments convulsos i incerts.
3: Però on comencem? Pel que fa a les, no sé si dir-ne preocupacions, però potser si no, els temes que més preocupen ara mateix.
4: Tu dies abans vam fer el dilluns aquesta taula agrària extraordinària. En principi era una taula agrària perquè ja fa bastant temps que estem lluitant i s'està parlant del tema preocupant del sector del vi base cava, però va esdevindre en una taula que vam parlar pues, una mica de tot, perquè hi ha algo que ens afecta a tots els sectors i això, al contrari de paivagar-se, el que està és augmentant. És una crisi de sectors i també de territori. Continuem en segons quins llocs en la sequera. Hi ha un augment de costos a tots els sectors brutal i, per contra, si aquests costos se veguessin acompanyats d'uns preus una mica més a l'alça, sinó que tot al contrari, que també hi ha un enfonsament de preus en general, i els costos, pues, lo que són els combustibles i els fertilitzants, pues, ja fa més d'un any, a través o per causa de la guerra del Golf i tot això, els fertilitzants no paren de pujar i també comencen a escassejar, i després els combustibles, bueno, que ja tothom podeu veure que és la notícia de combustibles, gasoil, gasolines i gas, és la notícia de tot plegat. A partir d'aquí, se va veure una bona predisposició també pel departament, i l'anunci del departament ha així a tret ràpid, és a dir, farem front en tot allò que puguem en els sectors que vagin d'entrant en una preocupació més a l'alça. El del vi, pues, és el primer que s'ha de posar algunes mesures, però ja fa unes setmanes s'està fent reunions a la federació, a la branca del vi estan fent reunions, també taules sectorials del vi, tots plegats, i han redactat un pla director en 60, crec que són 64 mesures, de les quals s'hauran d'anar desplegant. I dius, bueno, i tot això ho arreglarem en diners, subvencions, bueno, pues hi ha unes parts de diners que són del fons de contingència, fons agraris i també recursos propis de la mateixa Departament d'Agricultura. Això és una mica l'exposició per anar fent boca.
3: Una de les coses, perdona, pel vi i el cava, que segurament és el que més ha transcendit, és l'arrencada.
4: Hi ha un pla d'arrencada, aquest pla director contempla un pla d'arrencada, perquè al final aquesta tendència... Sí que venim d'uns anys convulsos entre sequera, els preus no eren dolents, però clar, les produccions eren molt dolentes, i cada vegada la constatació aquesta de que hi ha massa producció pel consum que hi ha. El consum és algo que ha fet una davallada important i la davallada és mundial. Tenim la prova de que a França, a la zona de Bordeus, pues ja fa molt de temps que estan fent grans arrencades per a tindre una mica controlat oferta demanda, i aquí creuen els companys del vi i el cava que s'ha de produir, sempre quan l'arrencada ha de ser una cosa voluntària, però també estem en el mateix que se'ns ajunta tot. Vull dir, el perro flaco...
3: Todos son pulgas,
4: todos
3: no?
4: Todos son pulgas, que diuen. Un sector una mica ja també envellit. I aquí se contemple poder fer arrencades voluntàries, però també segurament que a molta gent li servirà per a fer el seu acabament dintre el sector en un pla d'arrencada, i segurament que seran aquests els primers que es posaran a fer tota aquesta disposició del pla d'arrencada. És una de les mesures importants. Després també hi ha hagut el que és la collita en verd, també s'ha fet, és important, però això és una mesura que és anual. El que són la destil·lació de crisis, també se hi destinarà la ratlla dels 5 milions i algo, i una miqueta més, 5.400, diuen. També servirà per atraure volums de caldo que avui per avui no saben el que fer-ne, i entre unes coses i unes altres, a veure si se pogués fer que això ajudés a que l'any que ve poguéssim tindre una situació una mica més tranquil·la a nivell comercial. Les cooperatives estan apostant per aquestes mesures, ara ja parlant estrictament de les cooperatives, estan apostant per aquestes mesures i també estan apostant per allò de dir anant-se modernitzant els cellers, perquè això no pare de aquestes ajudes estructurals i continuen sent, com són les ajudes a la internacionalització, a l'exportació, com són aquestes ajudes també de modernització de cellers. Bueno, tot passa... És veritat que tinguent aquest pla director, pues ja no comencem de zero, ja hi ha algo programat. Hi ha
3: 64 mesures, déu-n'hi-do.
4: Sí, són unes mesures pues, que hi ha diferents coses. També clar. Una de... I això sí que és una mesura territorial, més tan sectorial com territorial, que és aquestes vinyes que, com que hem tingut episodis, i tindrem cada vegada més episodis d'incendis, de grans incendis, on les zones on comparteixen les vinyes en els secans, però també en les zones forestals, pues serveixen d'un mapatge per a controlar també alguns incendis que s'han controlat quan han arribat en zones cultivables. Aquestes vinyes se vol contemplar de que no es puguen arrencar perquè fan una feina estratègica i això també de tindre una compensació, perquè a la millor aquella persona són les primeres que vol arrencar. No sé, és per a dir-te algo perquè mos entenguin els que mos escolten de que ja hi ha un pla director per afrontar tota aquesta situació que potser avui per avui és el sector
3: més castigat
4: i el que ens preocupa més a tots.
3: Has dit tantes coses importants, canvi climàtic, augment de costos, bueno, no, ho has insinuat, amb tot l'augment dels combustibles. És que hi ha moltes coses, no només al sector primari, al final el sector primari està a la societat. A la societat ara estem vivint un moment, no sé, amb canvis de tot tipus, no?
4: És que és global. I ara ens
3: trobem, sí, l'alimentació també.
4: Ara ens trobem en una situació i que ho podem veure, i no cal, només que te cal engegar les televisions i pots veure la situació que està en la nostra gent, els joves, la gent gran, en el tema habitatge, en el tema sanitat, en el tema també d'ensenyament, i el tema alimentació pues, també és un tema que esdevé situacions crítiques, situacions greus, per a tota aquesta escalada que són moviments geopolítics que no hi podem fer res, però que ens afecten moltíssim a l'hora de continuar fent la feina aquella que estem acostumats a fer cada dia. I amb el món de l'alimentació pues, s'està posant en qüestió moltes situacions que se fa difícil continuar la teua feina per la baixa rentabilitat que té els teus productes, i aquesta és algo que en aquesta crisi de preu, per exemple, hi ha peticions, allí també va sortir la taula agrària, farem, i s'ha fet una bateria de peticions tant a la Comissió Europea com al Govern Central, al Govern de Madrid, com al nostre govern autonòmic. Perquè hi ha coses que depenen d'uns, hi ha coses que depenen dels altres. Hi ha una pertorbació de mercats important a nivell europeu
3: i
4: aquí s'hauria de demostrar aquesta Unió Europea les clàusules salvaguarda per a un dels casos exemplars és aquesta gran importació que hi ha d'arròs del sud-est asiàtic, això està afectant a les ventes nostres, està afectant els preus, i això és una pertorbació de mercats, i de moment no sentim dir que s'hagi activat una clàusula salvaguarda, que és la que ens diuen que s'activarà quan hi hagi una pertorbació de mercats, fa molt temps que hi és.
3: I per què no s'activa?
4: Bueno, perquè la política...
3: Valenta.
4: La política és així, primer s'ha de demostrar... Ho ha de demostrar una quantitat important, suposo jo, d'actors, i entre que ho demostren, que no ho demostren, que es posen d'acord, que prenen decisions, que tornen de vacances, i políticament els interessos que hi ha, pues costa molt, però el damnificat ja està tirant endavant.
3: Deies de la crisi de preus. La crisi de preus per als productors. En canvi, els consumidors no veiem que hi hagi una crisi de preus, diguéssim, a la baixa. Hi ha la crisi de preus a l'alça. De fet, les dades de l'IPC tornen a estar amb màxims de fa 3 anys, no? Sobretot pel gasoil i la gasolina, etc. Però també per tot plegat.
4: Bueno, perquè sempre hi ha, quan el riu està mogut, sempre hi ha pescadors que pesquen més uns que els altres. I aleshores, això és el que està passant. L'alimentació, per això ja ho denunciem des de fa molt temps, l'alimentació arriba a la societat en un encariment de preus brutal, que no se reflexe en el preu que estem cobrant els pagesos i els ramaders. Aleshores, això, pues aquí ja hi entren els monopolis, això, una cosa és el monopolis o els ilopolis de l'alimentació. Si parlem d'habitatge, són els fons buitres que diuen. Si parlem...
3: I el primer sector també està passant, no? Aquests fons que també venen i compren.
4: També hi està passant una mica de no sé, per l'esquina de cadun, sí. Perquè això ja fa temps que existís. Vull dir, la pertorbació també important dintre del món agrari és aquests fons d'inversió que estan fent una distorsió important dintre del món agrari. Una cosa és produir per tindre una rentabilitat com a persones o com a autònoms o com a empreses que et dediques amb això i buscar aquest rendiment per a poder sobreviure. I l'altre és buscar un rendiment econòmic rentista, que no deixa de ser un moviment rentista que allí el que busquen... No perdre diners, està clar, ningú vol perdre diners, però dintre de la desestabilització el seu és un rendiment a l'euro.
3: L'altre dia vam entrevistar el Francesc Reguant, que va presentar el seu darrer llibre a Lleida, i llavors vam tindre l'oportunitat, i deia, clar, que moltes vegades ens pensem, no, si no hi ha problemes d'alimentació, perquè les lleixes dels supermercats estan plenes.
4: Sí, no, dona la sensació de que sempre hi ha de tot, en tot moment i tots els dies de l'any, sigui d'on sigui. Però aquesta és una visió una mica bucòlica de que l'aliment és algo que no faltarà, l'aliment és algo que està a l'abast de tothom, però l'aliment comença a faltar depenent... També és una mica de lo que diem de l'ascensor social. No tothom pot comprar els aliments bàsics. I això ho hem de començar a parlar i n'hem de començar després. La producció dels pagesos i dels ramaders, en tant en quant entenem aquesta filosofia, fem alguna cosa més que fer aliments. L'altre dia, no fa gaire, estàvem amb els companys de dalt de les cooperatives de muntanya, de ramaderia extensiva.
3: Clar.
4: No només produeixen aquesta gent animals pel consum, fan moltes coses més que, si no, les trobarem a faltar.
3: I tant.
4: I estan abandonats. Estan abandonats a la seva sort. Per moltes coses que es fan, entre els parcs naturals, entre el turisme, que també els afecta negativament. Una cosa és una afectació positiva, de que, bueno, hi ha més gent, hi ha més consum, això és bo, però després també aquesta idea preconcebuda que té el turisme quan va a alta muntanya, que es pensa que tot és lliure...
3: Ai, Ramon, alguna cosa... Anem a acabar amb una esperança, no?
4: Amb una esperança. Mira, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, continuem mantinguent i aprovisionant aquest pressupost, que és el de l'impuls, que és el que serveix per ajudar les empreses a fer innovació, a fer recerca, a fer noves inversions per a poder contrarrestar aquestes situacions que ens són molt adverses. Pues continuem estant aquí, cada vegada les inversions són més altes, intentant reduir aquests costos en tot allò que puguem. Pues això, continuem fent les convocatòries, continuem amb el Departament d'Agricultura provisionant aquest fons, que és molt important. Ja estem La temporada passada va ser 19 milions d'euros, se van ampliar 7 o 8 milions més, total per a fer inversions, però no per a, per a que siguem més bonics, per a que tinguem més modernitat, per a que ho puguem lluir més, sinó per a reduir aquests costos, intentar que els preus dels nostres productes, perquè no sempre, creiem que no sempre serà així, que els nostres productes siguin més rentables, que siguem a l'hora de vendre, a l'hora de més eficients, i amb això estem, i no deixem de fer coses i perquè creiem que això revertirà i la situació no sempre serà com ara, i quan revertisque la nostra intenció és de que hem de ser aquí.
3: Gràcies per ser-hi també, per ser aquí una vegada més.
4: Moltes gràcies.
3: Necessitem una abraçada i que vagi molt
4: bé. Igualment, gràcies.
3: Ramon Sarroca, president de la FACAC.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra. I avui els aikus que ens té preparats la Rocío López van en referència a lo sagrat. Rocío, bon dia, explica'ns.
5: Hola, bon dia, Maria. Pues sí, en aquesta part que estem intentant explicar una mica el que és l'essència i com endinsar-nos dins dels haikus i per a poder-los entendre d'una manera més conscient, ens atansarem a lo sagrat, dient lo següent. Jo no ho dic, ho diu un senyor que es diu Blyth, del segle XIX, bueno, a principis del XX, que va estudiar al Japó i va publicar molts llibres sobre l'estudi del haiku. I deia que les ments occidentals només podíem atansar-nos, ja que és una forma poètica que sorgeix de la cosmovisió japonesa, que no és ni més ni menys que respectar la cultura del sagrat. Entenem per sagrat no un déu o un ésser suprem ester al món, sinó tot allò que és de bé i allò que no és de bé també. Lo sagrat habita el món. I què és lo sagrat? Pues lo sagrat són les fulles verdes, les fulles recient nascudes entre els rajos de sol. El haiku no està fet per a meditar, perquè lo sagrat, allò sagrat, no és una cosa per comprendre, sinó per sentir-la. L'haiku contempla, i contemplar és estar, estar absolutament. El haiku no transforma el món, te posa en contacte amb ell i te introdueix. Diu també que les persones, això és un altre entès, que es diu un tal Fernando Rodríguez Izquierdo, diu que les persones no necessitem un camí a la espiritualitat, estem en ella, i lo propi és assombrar-se pel contacte amb el món, amb el sagrat. L'objecte final és sentir el món, encara que de vegades solament l'intuïm. I en aquesta intuïció entre aquest haiku que diu, en alguna parte, detrás de les nubes, la luna llena. És maco, no? Tu no la veus, la intueixes, però tu saps que hi és, no? El contemplar és l'estar, i en l'estar tenim aquest haiku tan maco també del Isa, que diu el següent, essent restanti que hi ha la neu. Tu estàs i la neu cau i ja està. Això és el haiku, no? N'hi havia dues, però una d'elles no cantava. Cigales de tardor. El concepte de que no canta també se recull. El concepte de no fer res, de no ser-hi, també se recull dins del haiku. És de Sonji. El lent i incessant caure de les fulles dels arbres, fer caca a l'aire lliure. Aquest és de Lisa i aquest, com que lo sagrat és tot, lo bonic i lo lleig tot és sagrat, hi ha aquests tipus de haikus que es diuen haikus feistes, lletxistes, perquè parlen de coses, bueno, que no són pura bellesa, per dir-ho d'alguna manera, però que també entra dintre de lo sagrat i entra dintre de la natura i entra dins del haiku. I ja està, per avui ho podríem deixar així, que si no després ens passem de llargs.
1: Molt bé, Rocío, doncs gràcies per apropar-nos a aquests haikus i fins la propera.
5: Gràcies a tu, Maria, fins a la propera.
6: Continguts en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers han atès un total de 320 avisos arran del temporal de pluja que ha assolat bona part de Catalunya entre dijous i divendres, principalment a la meitat sud. La majoria d'incidències s'han atès a les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Una vintena d'actuacions han requerit el salvament de persones. El telèfon d'emergència 112 al seu torn ha rebut 663 trucades i s'han generat més de 500 incidents a causa d'aquestes pluges intenses, principalment per inundacions o per petició d'informació. Els municipis amb més comunicacions han estat Tortosa, Ulldecona, Amposta i Tarragona. I coneguem ara com poden evolucionar aquestes tempestes en les properes hores. Anem a veure la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
2: Pendents dels ruixats que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada a les Terres de l'Ebre, però en general al matí de dissabte es presenta de treva. Amb molta nuvolositat, a partir de mig matí i migdia, sobretot, tindrem el creixement de molts ruixats davant de tot el litoral català que a poc s'aniran endinsant terra endins, inicialment afectant el litoral prelitoral i compte perquè puntualment ho faran amb molta intensitat. A la tarda, els ruixats afectaran a la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu. També seran molt més aïllats, molt més esporàdics, però n'hi han acompanyats de tempesta. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè la inestabilitat encara no ha acabat. I tot plegat amb unes temperatures que a les zones centrals del dia es mantindran molt semblants a les d'ahir divendres, i és que els valors més elevats amb prou feines passaran dels 26-27 graus.
1: I en plana política, el president Pedro Sánchez obre un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral, tot i que sosté que aquest divendres encara no està en aquesta pantalla. Arran d'aquesta no aprovació dels decrets, 800 persones han protagonitzat dos talls de circulació a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana i una altra a Plaça Espanya. En total, 800 persones, com diem, segons xifres de l'Ajuntament. Els manifestants han exhibit una pancarta amb el lema «Cauen els decrets, bloquegem-ho tot». En el cas del tall de Plaça Espanya ha durat una hora i mitja, mentre que el de Meridiana ha durat dues hores, i les dues protestes, això sí, han transcorregut sense incidents. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades es podran seguir en directe a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a la plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcórrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: La Copla Vents de Riella és la banda sonora del Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuple, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a Cople. La festa de la verema i el vi de Verdú ha recuperat dues danses escrites per a Cople d'Agustí Cuí i Jesús Ventura, que podem escoltar avui. Parlem amb els organitzadors de Bacus Verdú, una festa que vol ser referent a la comarca de l'Urgell i que té la Cople de protagonista, que és el programa 507, i tenim més titulars. El grup Mirant al Cel de Sabadell busca compositors i compositores per la tercera edició del concurs de composició de sardanes que convoca pel juny de l'any que ve i que està dotat en 3.500 euros i 3 premis. La colla Jovencells de Cervera penja les espardenyes després de 69 anys. Ho ha anunciat al concurs del seu poble aquest cap de setmana. I Mare Nostrum i Violetes del Bosc més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya després del concurs de la Mercè d'aquest diumenge. Repassem el que ha donat de si els concursos de Barcelona i Sitges vàlids per les categories del Campionat de Catalunya Gran Alaví i també Juvenil. I a l'Aplec del Fes ja té sardana dedicada a l'escrit al nord català Frederic Guiset i la podem escoltar al programa. I a més, també han sortit les bases per ser capital de la sardana el 2029. Les repassem. comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
0: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana ha passat a Verdú, i així ho expliquem.
0: Coplejant. Notícies.
2: Aquest cap de setmana Verdú ha celebrat el Bacus Verdú, la festa de la verema i el vi, que ha tingut la copla Vents de Riella de banda sonora i amb la qual han recuperat dues danses per a copla, una de Jesús Ventura i una d'Agustí Cuí, que han fet ballar tota la faràndula de la població de l'Urgell. La copla ha interpretat, després de molts anys sense sonar, dues peces musicals vinculades a la tradició de la piada, que és la trepitjada del raïm. Són la piada verdonina del compositor Jesús Ventura i el ball de la verema d'Agustí Cuí. Van sonar per primera vegada el 1994, interpretades per l'Esbart Folklòric d'Horta, i ara s'han volgut recuperar per tal de crear comunitat i identitat de poble a través d'aquest fenomen cultural.

0: Cesc Giró és un dels coordinadors del Bacus Verdú en declaracions al Coplejant.
1: Bé, doncs, des de l'organització del Bacus Verdú volem donar vida a totes les figures de cultura popular que hi havia a Verdú, un poble petit d'aproximadament 900 habitants, però que té molta mostra popular, i per fer-ho vam recuperar unes partitures que havia escrit en Jesús Ventura fa uns quants anys a l'inici d'aquesta festa, dedicades precisament a la festa de la Brema i del Vi de Verdú, titulades La Piada Verdunina, que descrivia musicalment el procés de xafar raïm amb el peu, que és el que se'n diu piar. I el que hem fet és recuperar aquestes melodies a través de l'Arxiu de Cobla de Catalunya i repartir-les per als diferents gegants, la mulassa, els nans que hi ha a Verdú. Aleshores, doncs, cadascun d'aquests elements va sortir a la plaça a ballar amb aquestes músiques, i esperem que això es converteixi en una tradició i que cada any es vagi consolidant i tothom esperi aquest moment, i que les músiques cada cop vagin sent més conegudes i més populars perquè la gent les acabi cantant a la plaça al ritme de tota aquesta mostra de cultura popular.
0: Aquestes partitures les han recuperat gràcies a l'Associació Músics per la Cobla, que han fet aquesta recerca precisament després de la mort de Jesús Ventura. Anem a escoltar un fragment d'aquestes dues danses recuperades. Comencem per la Piada Verdunina del compositor Jesús Ventura, que sona així.

I també anem a escoltar un fragment del Ball de la Verema, que en aquest cas és una dansa d'Agustí Cuí.

0: Déu-n'hi-do, aquest ball de la verema d'Agustí Cuí. Trobareu imatges a les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, on es veuen els diferents elements de la faràndula verdunina ballar aquestes dues danses recuperades. Els organitzadors tenen la voluntat que el Bacus Verdú es converteixi en una festa de referència a tota la comarca de l'Urgell i ampliï l'imaginari festiu de la població.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I anem ara amb una sardana dedicada a Verdú, a l'Urgell. És de Josep Coll Ligora i és una de les seves més balladores i conegudes. Verdú a Sant Pere Clavé, una sardana que s'estrenava l'1 de gener de 1954 i que escoltem avui aquí al Coplejant.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I obrim la crònica esportiva.
0: Coplejant. Àrea de campionat.
1: I avui hem de parlar de la represa del campionat de Catalunya aquesta tardor, perquè ha tornat per grans a juvenils i alevins a les jornades de Barcelona i Sitges aquest cap de setmana. I és que aquest diumenge al matí Barcelona va acollir el 76è concurs de sardana esportiva dins de la Festa Major de la Mercè, organitzat per les colles de Barcelona. Va ser un acte multitudinari vàlid pel Campionat Gran A, on es van enfrontar les colles Violetes del Bosc, Mare Nostrum, Mans Amigues i Mirant al Cel. La colla Maig descansava en aquesta jornada. La cobla que hi va participar va ser la principal del Llobregat, que va interpretar tres sardanes per als Grans A. L'Home dels Mil Somnis, d'en Nevat, també Memòries compartides d'Enric Cortí i Sardana de carrer d'Enric Casals. Tres sardanes molt boniques, precioses, de fet, però força senzilles a nivell d'interpretació. Pel que fa als resultats, Mare Nostrum i Violetes del Bosc estan més a prop de disputar-se l'enfrontament pel primer lloc al Campionat de Catalunya a les dues jornades de la final, que seran a Banyoles i a Balaguer després d'aquest concurs, perquè van ser les que van sortir més victorioses dels enfrontaments. I entre elles, Violetes es va situar en primera posició perquè va guanyar a Mare Nostrum en el seu enfrontament. Ara, Mans Amigues, Mirant al Cel i Maig ja no tenen gaires possibilitats per escalar posicions a la jornada de Vilassar de Dalt la setmana que ve amb els resultats de Barcelona, ja que amb la classificació d'ara, Mirant al Cel segur que competeix ja com a màxim per la tercera posició, ja que descansa a Vilassar i les altres dues ho tenen molt cru per guanyar a Violetes i a Mare si no ho han pogut fer a Barcelona, però el temps dirà. Pel que fa als enfrontaments, si els mirem al detall, a la primera sardana, la d'Anna Abad, doncs hi trobem com Mare Nostrum guanyava a la colla Mans Amigues i Violetes del Bosc guanyava a la Mirant al Cel. A la segona sardana, Mirant al Cel va perdre contra Mare Nostrum i Violetes del Bosc va guanyar a Mans Amigues. I a la tercera sardana, aquest enfrontament entre Violetes i Mare el va guanyar Violetes del Bosc, i a l'enfrontament entre Mans Amigues i Mirant al Cel l'enfrontament se'n va anar per la colla de Caçà, els Blanc i Vermells. Els parlaments abans de la sardana de Germanor, que per cert va ser una estrena d'Amadeu Escoda, el president de Som Sardana, Xavier Tresserres, es va dirigir així a les colles.
2: Estic molt content, el concurs de la Mercè, una vegada més, cap de vencer dels concursos de Catalunya, un concurs que no es podem perdre, que hi hem de ser-hi tots, que hi hem de participar-hi tots, i estic molt content per això, perquè heu ballat molt bé, sou molts, i a més porteu la dansa catalana a dintre. Però deixeu-me dir una cosa que ja sempre us he dit, però avui vull aprofitar aquí que hi ha la comissionada de la llengua de l'Ajuntament de Barcelona per dir una cosa que sempre dic. La llengua de Catalunya és el català, però la música de Catalunya és la sardana. I per tant us necessitem a tots perquè això ho tireu endavant. Sense vosaltres això és impossible. Per tant, visca el català, visca la sardana i visca Catalunya.
1: De la seva banda, Marta Salicru, comissionada de l'ús social del català de l'Ajuntament de Barcelona, va fer una defensa que la sardana és un espai de trobada on hi cap tothom. L'escoltem.
3: Que necessitem també que al segle XXI aquesta sardana continuï sent revolucionària, continuï sent reivindicativa i que a més, doncs, que com a part d'aquest esperit revolucionari sigui una sardana que obri la rotllana a tota la ciutadania. Vinguem com vinguem i tinguem l'aspecte que tinguem. I que la sardana sigui doncs una manera d'obrir-nos, una manera de gaudir de les festes, una manera de gaudir de la nostra cultura i que ho puguem fer juntes.
1: Colles de Barcelona ha aprofitat el concurs de la catedral per renovar el seu logotip. El va encarregar la Xènia Oliver, dansaire de la colla Tarragona Dansa, i és un logotip on una rotllana de sardanistes abstracta sustenta la Sagrada Família com a símbol d'identitat de la ciutat. És l'evolució del logotip que es va fer pels 75 anys de l'entitat l'any passat. Una de les sardanes que va ballar les colles grans és Sardana de Carrer, i és que, com va explicar l'organització, cada any programen una sardana antiga que val la pena recuperar i que soni a plaça com aquesta meravella d'Enric Casals. L'escoltem, és Sardana de Carrer d'Enric Casals, i la podem trobar a càrrec de la Cobla de Cambra de Catalunya, el disc Sardanes d'Enric Casals i de Filló, 1892-1986, àlbum 4.1.

Això era Sardana de carrer d'Enric Casals. I continuem amb la crònica esportiva, i és que ens situem ara a Sitges perquè diumenge a la tarda va organitzar el seu concurs de sardana esportiva anual vàlid, en aquesta ocasió pel campionat Alaví i Juvenil, també territorial de les comarques barcelonines i les colles lliures. Va ser a la Fragata, amb la cobla Maricel, que va interpretar les sardanes Mariona de Jordi Paulí i Tocant el cel de Felip Morales per els alavins, i les sardanes Abril 1975 de Jordi Molina i Somi, que s'acaba d'Enric Ortí, per als juvenils. Anem a comentar els resultats pel que fa als juvenils, que també tenen aquests enfrontaments entre Cabirols i Destell. A la primera sardana va guanyar Cabirols, i entre Giravolta i Nova Tarragona Dansa va guanyar la colla Giravolta de Valls. A la segona sardana, Nova Tarragona Dansa va perdre contra Cabirols, i Destell també va perdre contra Giravolta. I els alevins, que recordem que van per classificació, no per enfrontaments com en les altres categories, en primera posició hi van quedar els ballesans Ocells de la Pessigolla, en segona posició els Menuts Dansaires del Vendrell, els Trapelles de Sabadell van quedar en tercera posició, i en quarta posició Xamosa de Barcelona. Taps de Cassà de la Selva van quedar cinquens, i els Petits Dansaires del Vendrell van quedar sisens. Empatats a la setena i vuitena posició van quedar Diumuniets de Lleida i la Guineu Saltirona de Vilanova de Bellpuig. Aquest diumenge 4 d'octubre seran les colles veteranes que reprendran el campionat a El Vendrell. I també en clau esportiva, la colla Jovencells de Cervera ha dit que plega després de 69 anys. Malauradament, la colla Jovencells de Cervera ha anunciat que cessa la seva activitat després de la festa major de la capital de la Segarra, Cervera, posant punt i final a una trajectòria de 69 anys dedicats a la sardana. L'anunci va arribar aquest cap de setmana coincidint amb el concurs de Cervera aquest diumenge. A les xarxes s'han vist mostres de condol a la colla que plega, com per exemple els seus companys de la colla Font de Valldans, que diuen que és un dia trist al concurs de Cervera perquè la colla anfitriona, la Jovencells, després de 69 anys d'existència, ha dit adéu a la competició. Quan en un moment del concurs ens expliquen la colla Font de Valldans, la presidenta de la Federació Sardanistes de les Terres de Lleida, Pepita Solsona, ha pres la paraula i ha anunciat la notícia: la família sardanista de les Terres de Lleida ha perdut una part de la seva vida. Des de la colla Font de Valldans també expliquen que senten que s'hagi produït aquesta baixa i que quedarà per la història de tot el que els Jovencells han fet per la sardana. Nosaltres tanquem aquesta notícia esportiva amb la sardana, precisament, que Simó Giribert va dedicar a la colla Jovencells el 1971, i que l'escoltem i la podem trobar en el disc Les sardanes de les colles, volum 1, a càrrec de la cobla Marinada.

0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Déu-n'hi-do amb l'activitat d'aquest cap de setmana.
0: Connexions al territori.
1: I n'hi ha més perquè dijous al vespre l'agrupació sardanista de Calella va celebrar la ballada maduixada de Festa Major de la Minerva a fora l'embalat de Calella amb la Copla Ciutat de Terrassa. És el seu acte de Festa Major que van començar ja l'any passat i que va plegar a sardanistes i calellencs. L'entitat va donar maduixes gratuïtament a tots els assistents a la mitja part de la ballada. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I Flàvia Boleda ja ha presentat Bolo 02 en creuaments sardanístics al Glam Canalla de la Mercè de Barcelona aquests passats divendres i dissabte. El parc del Fòrum es va omplir per escoltar la simbiosi entre sardana i punk amb la copla formada d'oc per a l'ocasió. Imatges a les nostres xarxes socials. I aquest diumenge les coples Mediterrània Juvenívola de Sabadell, la principal de Llobregat i la Sant Jordi van ser la banda sonora del 51è aplec de Sant Cugat del Vallès, organitzat per l'entitat sardanista de Sant Cugat. L'aplec, celebrat a la plaça d'Octavià, va comptar amb la sardana incògnita, sortejos i concurs de colles improvisades. I aquest dissabte la comissió de plec de Rubí va organitzar el 28è plec de la sardana a la plaça del Doctor Guardiet a la tarda i a la nit amb les coples Juvenívola de Sabadell, Ciutat de Girona i la principal de Llobregat. Van oferir berenar amb coca i mistela i sortejos a més de les sardanes. I dissabte al vespre l'Ajuntament de Mollà va celebrar els 300 anys del seu campanar a la plaça Catalunya amb la participació de la Copla Juvenívola de Sabadell. A la part final s'hi va sumar l'orquestra de l'Espai Musical de Mollà i també hi va participar la colla Llaç d'Amistat. I la plaça Sant Jaume de Barcelona va acollir aquest diumenge a la tarda una ballada de sardanes multitudinària a càrrec de la Copla Marinada i organitzada per l'agrupació cultural folklòrica Barcelona en motiu de les festes de la Mercè. Unes festes que, per cert, el dia de la Mercè, el 24 de setembre a Barcelona, també hi va haver sardanes. Va ser amb una ballada organitzada per l'agrupació cultural folklòrica també a la plaça de la Mercè amb la Copla, la principal de Llobregat. També imatges a les xarxes socials. I per acabar, aquest dissabte la Copla Bisbal Jove va oferir una ballada de Festa Major a Cursa, organitzada per l'Ajuntament a la plaça del Firal. També trobarem

0: Això era les festes de la Mercè d'Albert Cotó.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. T'has llegit les bases?
0: I convocat el tercer concurs Mirant al cel de composició de sardanes. El grup sardanista Mirant al cel ha convocat aquesta tercera edició, un certamen que naixia el 2022 coincidint amb la celebració del 75è aniversari de l'entitat, i després de l'èxit de participació d'aquestes dues darreres edicions hi haurà aquesta nova convocatòria. El concurs està obert a tots els compositors i compositores que hi vulguin participar, amb un màxim de dues obres per autor. Les sardanes poden tenir temàtica i títol lliures, però han de ser originals i inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens, com sempre. Les composicions també hauran de ser anònimes, sense cap dada que permeti identificar-ne l'autor, i han d'estar instrumentades pels 11 instruments de la cobla. Les obres es poden presentar per correu certificat enviant la partitura i les particel·les al grup sardanista Mirant al cel, al carrer Montserrat número 13 de Sabadell, o bé també en format PDF al correu electrònic concursmirantalcel@gmail.com. En tots dos casos cal aportar també les dades personals de l'autor, el DNI i un breu currículum, mantenint separada aquesta informació de la partitura per garantir aquest anonimat. També es pot adjuntar un àudio de la sardana. El termini d'admissió d'aquests originals acaba el 4 d'abril del 2027. Un cop tancat el termini, el jurat, format per 5 persones vinculades al món de la sardana, encara a concretar i amb reconeguda qualificació musical, juntament amb un representant de la colla sardanista Mirant al cel com a secretari, es valoraran les obres. El jurat seleccionarà 6 sardanes finalistes i els compositors seran avisats abans del 15 de maig del 2027. Els premis seran de 2.000 euros per al primer classificat, 1.000 per al segon i 500 per al tercer, aconseguint una dotació econòmica pels premis de 3.500 euros. A més, totes les sardanes finalistes rebran un diploma de reconeixement. Aquestes 6 composicions finalistes es podran escoltar el 28 de maig al Teatre Principal de Sabadell en un concert a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, on coneixerem aquestes guanyadores. Durant aquest concert es donarà a conèixer el veredicte del concurs. Aquesta tercera edició, el grup sardanista Mirant al cel reafirma així el seu compromís amb la creació de sardanes i reafirma així la seva predisposició a la composició per a cobla, tot i ser un grup sardanista de competició. Podeu consultar les bases al seu perfil d'Instagram. I seguim amb aquesta secció de si t'has llegit les bases, perquè s'han publicat les que et permeten optar a ser capital de la sardana 2029. Som Sardana ha obert el termini perquè els municipis interessats puguin presentar la seva candidatura, que s'haurà de formalitzar abans del 14 de febrer de l'any que ve. Qualsevol municipi pot aspirar a aquesta distinció sempre que compti

i amb una activitat sardanística pública i socialment reconeguda, com ara l'organització de cicles de ballades, concerts de plecs, concursos o cursos d'ensenyament de la sardana. Per presentar la candidatura cal que el ple de l'Ajuntament aprovi la sol·licitud a proposta de l'entitat sardanista. En cas que hi hagi diverses entitats sardanistes al municipi, es recomana que la proposta es presenti conjuntament. La documentació ha d'incloure les entitats promotores, la composició prevista del comitè organitzador, l'acceptació dels actes bàsics de la capitalitat i una proposta d'activitats opcional per al dia de la proclamació i per a la resta de l'any amb dates corresponents. També cal detallar els espais disponibles per celebrar els actes. Pel que fa als terminis, les candidatures juntament amb el dossier d'activitats s'han de presentar abans del 14 de febrer. Com dèiem, les bases també estableixen que la proclamació de la capitalitat es farà habitualment el tercer dissabte de març. El municipi escollit haurà de constituir un comitè organitzador, com dèiem, i haurà de treballar en coordinació amb Som Sardana. Durant tot l'any s'haurà d'impulsar un programa d'activitats relacionades amb la cobla i la sardana. Pel que fa a les properes edicions, Castellà del Vallès serà la capital de la sardana del 2027, mentre que Ripoll n'assumirà la capitalitat el 2028. Ara els municipis interessats ja poden començar a preparar les candidatures per al 2029, mentre gaudeixen de la capital de la sardana d'aquest any, que és el Vendrell. Si parlem del concurs de composició de la Mirant al Cel a Sabadell, en les dues ocasions anteriors que s'ha celebrat el premi, l'ha guanyat el compositor de Blanes, Martí Delgado. En la darrera edició del 2025, va guanyar el concurs amb la sardana País d'Atzur i d'Or, una sardana que podem escoltar a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat, ara mateix, aquí al Coblejant.

0: Això era País de Zuri d'Or, de Martí Delgado.
1: Poblejant les estrenes.
0: I obrim les estrenes perquè hem tingut accés a la sardana d'estrena de l'Aplec del Fes, i és que aquesta població de Ponent, el seu aplec, de fet, ja té una sardana dedicada. Es va estrenar el 5è aplec de la sardana del Fes aquest passat 12 de setembre, dissabte, i és una sardana del nord català Frederic Guiset, que hi va sovint amb la seva copla, la Mil·lenària, en aquesta població de Lleida. La sardana és el Fes 5è aplec de Frederic Guiset, i nosaltres avui la podem escoltar a càrrec de la principal del Llobregat, una de les cobles que va formar part d'aquest aplec, juntament amb la Mil·lenària. L'escoltem i sentim així la darrera estrena de Frederic Guiset, Flavi Olaire, de la Mil·lenària.

0: Això era el fer cinquè aplec, la darrera estrena de Frederic Guiset.
1: L'agenda.
0: Vinga, obrim aquesta agenda retallada. Les ballades, si les voleu consultar, les trobareu a la web de Som Sardana. Comencem a dijous 8 d'octubre, perquè a 8:45 hi ha el Festival de Tardor de Sant Gregori amb la cobla La Principal de la Bisbal i un concert de cobla. Dissabte 10 d'octubre també hi ha concert a Tossa de Mar, que és la vigília del 39è aplec de la Sardana amb la cobla Ciutat de Girona a partir de les 10 del vespre al cinema Montserrat. I l'endemà hi haurà la Diada d'aplec de Tossa, edició 39, a 11:45 i a les 4 de la tarda al Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer amb les cobles La Principal de Llobregat, Ciutat de Girona i Reus Jove. Diumenge 11 d'octubre també hi ha el 58è aplec del Remei a Flix a partir de 11:45 i a les 5 de la tarda. Diumenge 11 d'octubre també a les 4, 55è aplec de la Sardana de Súria amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Cobla Súria i la Berga Jove. I també a les 7 hi ha concert de sardanes i música de cobla a la Selva del Camp amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Dilluns 12 d'octubre és festiu i hi haurà el tercer aplec de la Sardana de Rasquera amb la Cobla Reu Jove a partir de 12:40 i a 5:15 de la tarda. També el dia 12, 56è aplec de tardor de Torelló amb les cobles Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell a partir de les 4 de la tarda. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 8è aplec de la Sardana del Picat, que arriba dissabte 10 d'octubre a partir de 11:45 i de 5:15 de la tarda amb les cobles La Principal de la Bisbal i La Principal del Llobregat a l'espai poliesportiu. Mentre esperem aquest aplec de Ponent, escoltem el Parc del Graó de Carles Rovira Reixac, a càrrec de la Juvenil de Bellpuig, en un disc enregistrat l'any 2000. La sardana és d'aquell mateix any, de fet, 2000. L'escoltem.

0: Això era el Parc del Graó de Carles Rovira.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, nosaltres ens tanquem aquesta edició que enceta el mes d'octubre del 2026. Per això, ara mateix, escoltarem la sardana 1 d'octubre de Marcel Caselles. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. També ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals, a la xarxa Més, i a una de les més de 50 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa. A qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla inuncat d'emergència alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu que precisament que el president Pedro Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. Així ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, on també ha destacat que el seu grup parlamentari està convençudíssim del no. Els dos reials decrets n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre qualsevol proposta alternativa. I en marxa al pavelló Puigverd de Castellet del Vallès la novena edició de les Resiolimpiades, un projecte socioeducatiu i cultural organitzat conjuntament per l'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi. Des de Ràdio Castellà ens ho explica Oriol Ferran.
2: La residència és obra social benèfica. Les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs seran les participants en aquesta novena edició de les Resolimpiades, una jornada que pretén donar a conèixer les propostes que es duen a terme dins de les residències, funcionals, per contribuir a l'envelliment actiu, i de treball en grup, ja que cal que els usuaris es relacionin entre ells per fer les proves. Aquestes proves són diverses i de consignes clares per evitar dubtes i possibles dificultats de comprensió. En total, són dos blocs amb quatre activitats cadascun. Al primer bloc hi ha la prova de bàsquet, passada de pilota, bitlles i psicomotricitat fina. I al segon, voleibol, cercles, reminiscència musical i la cursa de relleus. Tot seguit es procedirà a l'entrega de medalles i trofeus a les residències guanyadores de cada prova i de les mateixes Resolimpiades. Com dèiem, aquesta novena edició de les Resolimpiades de Castellà del Vallès se celebraran al pavelló Puigverd de Castellà.
1: I acabem amb els esports en bàsquet amb la victòria del Barça a l'Eurolliga i a la pista del Besiktas per 82 a 95. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala. Avui posem rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
5: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que a part de la cantada també ha participat amb la festa de l'anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar de Bunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que hi trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser en Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998, i els hi va agradar tant participar en aquesta cantada d'havaneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema en aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

Hem escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglan. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La Noia.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els haig de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina d'Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

I si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran enlloc més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

hem escoltat per al grup Roses Canta, La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradié. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat a Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada d'havaneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades d'havaneres. Ens portaran aquest tema, bon cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. D'altra banda, Protecció Civil ha deixat ja sense efecte les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla INUNCAT d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de precipitacions. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos reials decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. I la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, creu precisament que Sánchez actua més en clau electoral que no pas per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per a unes hipotètiques eleccions. Nogueras també ha dit que per ara l'executiu no els ha contactat sobre la seva proposta alternativa. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En paraules seves, en una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà la seva desaparició política. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la receptació i comercialització de dispositius sostrets. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a la capital catalana. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Jornada de manifestacions arreu del país després de la negativa als dos decrets d'habitatge votada ahir al Congrés dels Diputats. Una d'aquestes manifestacions ha sortit de Salt i ha arribat fa només uns instants a la plaça del Vi de Girona. Allà hi tenim en directe des de Televisió de Girona el Xavi Morlans. Xavi, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, ens trobem ara mateix aquí a la plaça del Vi, on, com bé deies, fa uns minutets ha arribat el primer gruix de manifestants d'aquesta manifestació convocada pel Sindicat d'Habitatge de Girona. Una manifestació que ha sortit de Salt a les 11, tot i que se'ns ha explicat que hi ha dos gruixos de manifestants, aquest primer que hem explicat, que arriba des de Salt, i un segon que ha quedat directament convocat aquí a les 12. Ara mateix, quantes persones som? Parla del mig miler de persones, repeteixo, se'ns està dient que encara falta gent per arribar. I després, el lema principal d'aquesta mobilització és acabem amb el negoci de l'habitatge, i els principals càntics que s'han escoltat durant el matí d'avui són sobretot proclames contra Junts, donat el paper clau que va tenir el partit polític català en la no aprovació del decret, i també sobre una realitat cada vegada més present a les ciutats catalanes, com són els pisos turístics, fons voltors que es queden amb edificis mil·lenaris de les ciutats i els converteixen en pisos turístics que al final van destinats a un públic que no és l'autòcton d'aquí de la ciutat i que, per tant, també és un altre focus molt present en la manifestació d'avui.
1: Moltes gràcies, Xavi. Com diem, aquesta manifestació que ja es troba en la seva recta final i també n'hi ha convocades, entre altres punts, a l'Hospitalet de Llobregat i fins i tot a la capital espanyola, a Madrid. De parlar també del temps, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de la costa catalana. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada, avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en períodes de 30 minuts, i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Protecció Civil ha deixat sense efecte, això sí, les restriccions de la mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre, després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta, un cop ha passat l'episodi més fort de precipitació. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant aquest cap de setmana, perquè seguiran havent-hi pluges, tot i que segurament no seran tan intenses com les dels dies anteriors. I tanquem amb els esports. En bàsquet, victòria del Barça i a l'Eurolliga a la pista del Besiktas Turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades a la màxima competició europea. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Meteocat ha elevat al perill màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges durant la jornada d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 mil·límetres en 30 minuts és màxima de 6 sobre 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores està també als nivells màxims de 5 sobre 6. L'avís afecta tot el litoral central durant la jornada d'avui. De cara a demà, les pluges s'aniran desplaçant també cap al nord-est, afectant totes les comarques gironines i part de les barcelonines. Les pluges poden ser torrencials i Protecció Civil ha convocat una compareixença aquest migdia per informar de les darreres informacions sobre el temporal previst. I en plana política, el president Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés dels Diputats als dos decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, tampoc un avançament electoral. Per la seva banda, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, creu que el president Sánchez actua més en clau electoral que per solucionar el problema de l'habitatge. En una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, Nogueras ha dit que el seu grup parlamentari estan convençudíssims del no als dos reials decrets, n'assumeixen el risc i estan preparats per unes eleccions. Contràriament, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, considera que el no de Junts és un suïcidi polític. En una entrevista al diari El País, el ministre diu que la decisió de la formació de Carles Puigdemont és absolutament incomprensible i suposarà, en paraules seves, la seva desaparició política. Per últim, la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha reclamat avui a Pedro Sánchez que si decideix esgotar la legislatura sigui per propostes i no pas per xous mediàtics. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la comercialització de dispositius robats. Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a Barcelona. I en cultura, les colles castelleres ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, a l'Eurolliga i victòria del Barça a la pista del Besiktas turc per 82 a 95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: Mark Twain deia: "És més fàcil enganyar la gent que convèncer-la que ha estat enganyada." Potser aquesta frase explica per què hi ha temes com el que tocarem avui que segueixen fascinant i preocupant a tantes persones. Temes que s'allarguen en el temps, que rebroten i de cop se'n parla molt, desapareixen i queden latents per tornar a sorgir amb força i ocupar de nou part de l'imaginari col·lectiu. Quan jo era petit, recordo passar hores a la terrassa estirat a terra mirant com els avions deixaven rastres blancs al cel. Per mi eren com carreteres invisibles, camins de cotó per gegants. Avui, aquelles mateixes esteles desperten dubtes, sospites i fins i tot pors. Productes químics secrets? Projectes d'enginyeria climàtica? O potser només és el govern intentar escriure hola al cel i no els hi acaba de sortir bé? Són el que algun dia em va dir algú, chemtrails, en anglès, estela química. El que avui volem és mirar el cel amb ulls crítics i veure què hi ha de cert dels mites que envolten aquest fenomen. Són simples núvols de condensació o alguna cosa més? Intentarem respondre-ho amb dades, humor i, sobretot, esperit crític. I com sempre ho farem ben acompanyats. Tindrem el Jordi, l'Albert i el Xavi. Així que cordeu-vos el cinturó, que avui enlairem el programa. Benvinguts a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I comencem amb una petita píldora per situar el tema. La Digna Planes, física i experta en qualitat de l'aire, ja ha volgut dir la seva.
2: Quan mirem al cel, sovint veiem com els avions deixen una mena de rastre blanc al darrere. Doncs això és el que s'anomena deixant de condensació. En anglès també li podem dir contrail. No són res més que aquests petits núvols de gel que es formen amb unes condicions concretes d'aire calent i molt humit que surt dels motors i es barreja amb l'aire superfred que hi ha allà dalt, en aquelles alçades. Si les condicions són adequades, sobretot que hi hagi molta humitat, o sigui que l'ambient estigui supersaturat i les temperatures siguin sota zero, estem parlant d'uns menys 40 graus de temperatura, l'aigua llavors es condensa, es congela i forma aquests rastres. No tots els avions en deixen. Depèn de l'altitud, de la humitat que hi hagi, del fred i fins i tot del motor de l'avió que vola, i la potència amb la que vola. Per això a vegades veiem un avió amb deixant, o sigui, que deixa aquell rastre, i un altre que passa molt a prop sense cap rastre. I si l'aire és gairebé saturat d'humitat, com us deia, aquest deixant poden durar molta estona. Créixer, escampar-se i fins i tot arribar a semblar núvols normals. Però també s'ha de veure que de vegades l'alçada, nosaltres, l'efecte, quan mirem des de baix, ens pensem que els avions estan a la mateixa alçada i a vegades no ho estan, estan a molta més alçada. És un efecte òptic, també. Ara bé, això s'ha barrejat amb una teoria força popular a internet, que són els chemtrails. La idea és que algun d'aquests rastres duradors no serien vapor d'aigua congelat, sinó productes químics que els governs o qui sigui deixen anar expressament. Però científicament no hi ha cap prova que això sigui cert. Una confusió alimentada, en part, pel fet de que sí que existeixen tècniques com la sembra de núvols amb iodur de plata per provocar pluja. I això ha fet créixer les sospites. En resum, us diria que els deixants de condensació són un fenomen totalment explicat per la meteorologia i que no tenen efectes directes sobre la pluja, tot i que contribueixen una mica al canvi climàtic perquè afecten a l'equilibri de la radiació a l'atmosfera. Els chemtrails, en canvi, formen part de les teories conspiratives i no tenen una base científica.
1: Carai, molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Digna, per il·luminar-nos d'una manera tan pedagògica. Ja saps que estàs convidadíssima sempre que vulguis en aquests micròfons. A veure, Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. Escolta, què passa realment allà dalt entre avions i núvols?
3: Hola, què tal, Sergi? Doncs mira...
1: Com estàs?
3: Bé, bé, bé, com sempre, ja ho saps. Sempre s'ha de dir que s'està bé. Sempre s'ha de dir que s'està bé pels amics, perquè així estan més contents, i pels enemics per fer-los-hi ràbia.
1: Sí, senyor. Sempre s'ha de dir que sí, senyor. Estàs bé. Doncs va, escolta, jo espero ser més amic que enemic, però en tot cas me n'alegro molt de que estiguis bé. Dispara.
3: Doncs mira, la Digna ho ha explicat molt bé. Jo us posaré quatre dades, així, per veure per on volen els avions, per on passa. Mira, el rang habitual dels avions comercials, estem parlant, jo parlaré només d'avions comercials, sol ser entre 9 i 12 quilòmetres d'alçada. D'acord? En aquella alçada... hi ha una pressió atmosfèrica bastant més baixa, unes 3 o 4 vegades menys pressió que a nivell del mar. Vale? O sigui, les condicions no són les que tenim aquí, nosaltres. Mm. Allà estan a uns 300 hectopascals, mentre que nosaltres estem en pràcticament 1.000 hectopascals.
1: O sigui, la pressió atmosfèrica és inferior aquí.
3: És bastant inferior allà on estan volant els núvols, lògicament.
1: És aquella sensació que ens fa... Que allò que les orelles, no? Quan pugem a l'avió, allò, ostres, se m'ha... Allò que em fa
3: exacte.
1: Mal les orelles.
3: Exacte, no? Allò estàs tenint unes petites descompressions, eh? I, uh-huh. I aquestes descompressions generen dolor al timpà perquè no deixa de crear una força interna, perquè l'aire vol sortir cap a fora. Com que estàs a menys pressió, l'aire uh-huh. està intentant sortir i et fa mal, lògicament. Uh-huh. A més, ja ho ha dit la Digna, eh? Quina temperatura estem allà dalt? Ha dit menys 40, fins i tot arribem a menys 57 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Això quan ets a l'avió no ho notes pas, eh? Per sort.
3: No, no. I tu et sortiries allà, trauries el cap a la finestra i et quedaries congelat instant ràpidament, eh? Se m'hagués un bacallà.
1: A l'instant.
3: Sí. I tant, i tant. A més, a quina temperatura surten els gasos d'aquests avions? Dels avions comercials, eh? Només estic parlant. Se'n van a uns 500, 700 graus.
1: De temperatura?
3: Tant...
1: Exacte. Ah, bueno,
3: Sí, sí. Tingues en compte una cosa allà a l'atmosfera. El que no t'he parlat encara és de la quantitat d'aigua que hi ha en aquella atmosfera. Allà dalt de tot.
1: Humitat, vols dir?
3: Sí, sí, la humitat relativa. D'acord? Mm. A menys pressió vol dir menys molècules, en general. Oxigen, d'hidrogen, d'aigua.
1: Hi ha menys aire, molècules. No?
3: Exacte. Un globus s'inflaria quan arriben cap a dalt. Els globus s'inflen perquè intenten ocupar un espai que no hi ha tantes molècules com el Terra, d'acord? Uh-huh. Fins que exploten, això els hi passa amb els globus. Doncs la humitat relativa d'allà sol estar a vegades en un 10%, un 20%, o a vegades està molt saturat d'aigua. I això ho deia molt bé la Digna, amb aquest àudio que ens ha enviat. Si no hi ha aigua a l'atmosfera, si no hi ha humitat relativa, l'atmosfera ens l'hem d'imaginar com un ésser vivent. Si no té aigua, té necessitat de beure, té necessitat de tenir aigua. Per tant, amb la combustió del motor dels avions, quan surten tots aquests gasos, que si hi ha monòxid de carboni, que si diòxid de carboni, que si aigua, d'acord? Doncs aquesta aigua, si no hi ha humitat relativa a l'atmosfera, aquesta aigua de seguida es dissipa, perquè l'atmosfera la reparteix. Per tant, no genera una estela de condensació. Què passa si la humitat relativa és molt alta? Si la humitat relativa és molt alta, l'atmosfera no vol veure més aigua. Aleshores, si no vol veure més aigua, què passa? Que l'estela aquella es queda allà, permanentment.
1: Queda enganxada allà, queda fixada,
3: exacte.
1: Com aquell que diu, no?
3: Sí, sí, però em diràs, ostres, Jordi, si surt a 500-700 graus de temperatura, no? Aleshores, surt vapor d'aigua. El vapor d'aigua és invisible als ulls humans. Entre nosaltres, quan ens mirem, hi ha vapor d'aigua i no el veus pas. Oi?
1: No es veu.
3: En canvi, quan hi ha boira, són gotetes fines d'aigua líquida.
1: Queda condensat, no?
3: Sí. Exacte. Què li passa amb aquest vapor d'aigua que surt? Doncs que automàticament s'expandeix perquè ha d'ocupar un espai a l'atmosfera. Fixeu-vos que l'estela de condensació és petita al motor i de seguida es fa gran perquè ha d'ocupar un espai. I a més
1: sí,
3: a més...
1: S'eixampla, no? Sembla com
3: exacte.
1: Que es va...
3: Sí, sí. Sí, sí, sí. I a més a més... Fixa-t'hi que és de color blanc. Si és de color blanc i tu l'estàs veient, senyal que l'aigua ja no és en forma de gas. L'aigua ja és en forma líquida o sòlida. I aquestes temperatures
1: com,
3: tan baixes.
1: Com cristalls de gel, vols dir?
3: Ah, exacte, i fins al final, fins i tot arriben a cristal·litzar. Són tan fines aquestes partícules, no ens hem d'imaginar que són glaçons, glaçons d'aquell del cubata, allò no. Són cristalls finíssims, que queden suspesos a l'atmosfera, que no tenen prou pes com per caure per la gravetat. Simplement es queden allà dalt. Vale?
1: Clar, però això no té res a veure amb cap producte per ensulfatar l'hort, ni a nosaltres, no? Tampoc, entenc.
3: De moment no, diguéssim. Ja amb aquest programa, de fet, podria durar 5 minuts, si volguéssim. Perquè diríem, mira, passa això i ja està.
1: Una cosa que m'ha cridat l'atenció, no sé si tu també, però i crec que està bé i ens il·lustra molt, i és que la Digna ens ha dit que no es diuen esteles de condensació, sinó que ells en diuen deixants de condensació, no? Està bé.
3: Deixants, sí, exacte.
1: És més bonic, sona un català més bonic, també, eh?
3: Sí, fins i tot amb la denominació correcta en anglès, en comptes de chemtrail, que és el conegut, que és el que fa més gràcia, és el contrail, condensation trail, que és...
1: Clar, perquè el gel seria de química, no?
3: De química, sí. O sigui, l'altre és una estela química o estela de condensació. Clar. En aquest cas és estela de condensació. Però avui, si vols, et poso una mica així en context històric. De, sí. Des de quan hi ha contrails? Jo diré contrails, eh? No diré contrails. Des de quan hi ha contrails? Doncs des de que hi ha avions de combustió que funcionen per l'atmosfera. És a dir, des de que hi ha un avió que crema combustible, si va a una certa alçada pot arribar a deixar.
1: O sigui, la primera, el primer contrail que dius tu, la primera deixant de condensació, el devien fer els germans Wright, no?
3: Bé, no sé si cremar, no va volar tan amunt, aquell avió, com per
1: no,
3: arribar a deixar un contrail.
1: No.
3: Com que volava amb capes baixes, no hi ha la suficient humitat com per arribar a deixar una estela de condensació. Però, mira, als anys 40-70 ja hi havia una mica aquests avions que volaven, i hi havia allò que ha dit la Digna, que això en parlarem bastant, que és el sembrat dels núvols, o sigui, sembrar núvols.
1: Això sí, ha parlat de... Com ha dit? El tema de les partícules de plata, no?
3: Ah, sí, exacte, unes partícules de iodur de plata.
1: De iodur de plata, això, perdó.
3: Això ho feien per... quan veien un núvol, que estava allò a punt de ploure, a punt de trencar a ploure, doncs passava un avió per dins el núvol amb unes bengales de iodur de plata, i aquestes bengales el que deixen són unes particuletes, i allò provocava la pluja. Si vols t'explico com es provoca la pluja, que així també...
1: Home, jo crec que és interessant, sí. Perquè a més jo crec que hi ha molts pocs oients que sàpiguen que hi ha la possibilitat de provocar la pluja, més enllà de fer el ball ritual d'aquelles tribus que hem vist a les pel·lícules.
3: Exactament.
1: No? De provocar pluja, segurament el teu mètode és una mica més científic, no?
3: Exacte. Mira, jo posé com una recepta de cuina. La pluja és fer la recepta, i fer-la bé i per ordre. Que si no tens tots els components, no plou. Per provocar pluja, necessites que hi hagi vapor d'aigua a l'atmosfera, evidentment, perquè si no hi ha aigua, no plou.
1: Està clar.
3: Aleshores, necessites que l'atmosfera estigui sobresaturada d'aigua. Quan estàs sobresaturada és quan veus les partícules. I quan veus les partícules estàs veient un núvol. Estàs veient aigua líquida. Un núvol és aigua líquida. Molt fina, molt fina, molt fina. Lo suficientment fina perquè no pugui caure. I si
1: perquè
3: cau, s'evapora.
1: És com una boira, diguem,
3: sí,
1: no?
3: Sí, és una boira, és una boira. Estar dins un núvol és estar dins la boira. És el mateix efecte. Què necessites també? Que hi hagi un refredament d'aquesta aigua. Un refredament que ha d'arribar allò just al punt de rosada o una mica per sota el punt de congelació. Aleshores es comencen a crear petits nuclis de gotes d'aigua, però molt fina. No és pas encara una gota de pluja. Què necessites per accelerar el procés? Aquí necessites un catalitzador, i és molt important aquest catalitzador, que són els nuclis de condensació, que són partícules microscòpiques, que poden ser pols, pot ser sal del mar, inclús, i pot ser sutge, sí, pot ser pol·lució, pot ser pol·len.
1: I que l'aigua s'embolcalla aquests nuclis, diguem.
3: Exacte. Sense aquest nucli de condensació, la gota creix molt lentament i segurament ja s'ha acabat el dia i ja no plou. D'acord? Doncs necessites un nucli de condensació que faci créixer la gota bastant ràpid. Després, quan tens aquestes gotes més crescudes, necessites que tinguin la mida suficient per vèncer la gravetat.
1: Clar. Per precipitar,
3: o sigui,
1: no, allò que en diuen.
3: La gravetat guanya a aquells corrents ascendents que mantenen les gotes a dalt i cau la gota de pluja. Aleshores, què feien amb aquests avions amb iodur de plata? El iodur de plata té una estructura molecular molt similar als cristalls de gel. D'acord? I els cristalls molt petits, o sigui, té la forma del cristall de gel, té la mida del cristall de gel, els imita, i passant per dins el núvol creava aquests nuclis de condensació i generava gotes més grosses, aleshores podia provocar la pluja. I atenció, amb una taxa d'eficiència d'un 10-15%. És a dir, un 15% de les vegades aconseguien fer ploure. I això és una mica el que ha provocat avui en dia les conspiracions aquestes d'ens estan fumigant, ens estan tirant coses pels avions, tot això, eh?
1: Sí, però la probabilitat no és gaire alta, tampoc, no?, d'aconseguir fer ploure.
3: No és molt alta, però ho pot ser, i això és el bo. És a dir, pots generar pluja. Una de les coses que és molt curioses també és que, clar, si tu... Hi havia un problema aquí. Si tu generes pluja en un costat, fas que l'altre no plogui. Hi havia problemes. i amb problemes de diferents estats. Per exemple, als Estats Units estaven barallats perquè un estat sembrava els núvols i després no els hi polvia l'altre. I canviaven el règim de pluges. Això el no, règim... és canviar el... sí, no és canviar el clima, eh? Atenció, no és el canvi climàtic ni res. No, simplement
1: però l'alteres, no? D'alguna manera també l'alteres, encara que sigui a nivell molt local, però sí que l'alteres, no?
3: Sí, l'alteres. Això només es feia amb els avions, eh? També s'envien coets a dalt al núvol. Es fan explotar els coets a dalt al núvol amb iodur de plata, amb altres sals, també. I aquesta explosió sembra el núvol, també. També provoca que l'ona expansiva ajunti les gotetes d'aigua i plogui. Saps quan ho van fer servir, això?
1: A veure.
3: Ho van fer servir fa molt poc temps. Ho van fer servir a les Olimpíades de Pequín.
1: Ah.
3: Per retirar la pluja dels esdeveniments olímpics. És a dir, quan s'acostava un núvol de tempesta, feien que plogués a una altra zona i quan ja arribava a Pequín ja estava descarregat aquest núvol.
1: S'ha de reconèixer que explicat així, certament sembla màgia, eh? Que la humanitat pugui alterar això i que sigui exitós i que funcioni, no? Perquè una cosa algú, un il·luminat que pensi que funcionarà i que resulta que sí que funciona, no?
3: I tant, fixa't que també ho vam fer servir i aquí venen les regulacions, perquè, cuidado, això no és gratuït, està regulat. Ho vam fer servir durant la guerra del Vietnam. Els Estats Units van sembrar núvols a sobre de Ho Chi Minh, vale? Sí. per prolongar el monsó i generar i dificultar el pas de l'exèrcit vietnamita. Aquí es va fer la prohibició internacional de fer servir el sembrant de núvols de manera d'ús per tenir un ús militar. No està permès.
1: Ah, no? No, o sigui, la legislació internacional ho prohibeix.
3: Ho prohibeix.
1: No ho sabia. Sí. Desconeixia això. És interessant, realment.
3: I tant.
1: Però sí que realment hi ha una alteració, o sigui, hi ha la possibilitat de fer-ho. Altra cosa és que això tingui a veure o no amb aquests deixants de condensació que deia la Vigna, no?
3: Sí.
1: Chemtrails o contrails que deies tu.
3: Exacte. Sempre, claro, això és, provoques aquest petit canvi, però és de manera local.
1: Sí, no és generalitzat ni res, eh?
3: No.
1: Jo crec que... Digues, perdona.
3: Aquí és d'on ve doncs, tota aquesta teoria i tota la conspiració moderna d'aquest, doncs, que es poden sembrar els núvols, es pot canviar el clima, ens estan fumigant. Bé, no, jo penso que sempre els polítics que ens fumiguen respiren el mateix aire que tu i que jo, eh?
1: Clar, això també és veritat. Escolta, fem una cosa. Donem la benvinguda a l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de relacions institucionals i comunicació del grup Beta. Uah, només de dir-ho ja em falta l'aire. Escolta'm, Albert, això del chemtrail què? Com ho veus tu? I la gran pregunta, estan pensats perquè ens hi agafem quan arribem a l'horitzó Finisterre i no caiguem al buit o què?
4: Home, evidentment és una part essencial i fonamental de les teories de la conspiració i de les teories anticientífiques i de les teories en general. Això,
1: les bones, no? Vols dir les bones.
4: Clar, això... És absolutament fonamental creure que la gent... hi ha alguna ment perversa que ens està intentant medicar contra la nostra voluntat a través de productes químics llançats en els avions. Jo crec que... Bé, com deia el Jordi abans, ara seriosament, el podcast podria haver durat 5 minuts, que és... ens estan fumigant a partir dels avions comercials. No, vale, molt bé, adéu, bona tarda. Però bueno, està bé, si no hagués sigut molt avorrit.
1: Sí, clar, però sí que és veritat que jo crec que hi ha un precedent també, i és que que això sortirà bastantes vegades, però a l'època de la pandèmia, jo recordo, una de les curiositats és que, clar, el trànsit aeri en teoria es va aturar, en almenys la majoria del trànsit aeri comercial, potser no tot, tot i que en tot cas no era massa oficial, o potser sí que hi havia serveis essencials. Però jo recordo haver-me, que fins i tot algun familiar em digués, sí, s'ha aturat el trànsit aeri, però jo obro la finestra i està ple d'esteles d'aquestes. No em crec pas que això sigui per casualitat.
4: El trànsit aeri durant la pandèmia, mal que ens pesi, no es va aturar.
1: Ah, no?
4: Fins i tot als Estats Units sembla que hi havia companyies que per no perdre estocs i línies de vol i subvencions van estar fent volar avions buits, però bé, això és tota una altra història.
1: Ostres, això també és interessant, però... Aquí hi ha un filó, estirar.
4: Sí. Tot cas, sempre, al final, aquí hi entra en joc un mecanisme fantàstic mental, que és que molta gent necessita pensar que al món hi ha una mena de malvat de James Bond que intenta fer coses malignes contra tota la humanitat, sí, perquè sí, simplement per la gràcia de fer-ho, no?
1: Per la pura maldat, no? Sé, no? Perquè fa gràcia. Sí, és curiós,
4: clar,
1: això.
4: Jo m'he entretingut avui, ara mentre escoltava el Jordi, he anat fent quatre números. Són números, ja aviso, o sigui, que són mica de gent. Hem fet l'ESO nosaltres. Vull dir que,
1: i els dona, dona ara, pel que dona. Moment, dona, fet, pel que dona.
4: Els he fet pel broc gros, vull dir que probablement dir alguna bestiesa, però és només un exercici divertit, que a vegades també està bé fer, que és, ostres, jo volia imaginar... Jo vull ser un dia un malvat de James Bond.
3: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Doncs val més tenir-te d'amic, en tot cas.
3: M'agrada que tinguis aspiracions llavors... com aquestes.
1: Tios ambiciosos.
4: Clar, he dit, no, pues escolta, pues la idea de medicar la gent contra la seva voluntat amb avions, escolta, fem una volta.
1: Però amb quina finalitat, també t'ho diré, però bé, ja ens ho explicaràs, a veure.
4: Bueno, no, pues has menjat. Més, clar... Un altre comentari previ. Ara potser tenim un problema, és que... Problema com a programa, perquè em consta que hem estat consultant gent del nostre entorn, aviam si ens feien comentaris de millora, i un dels comentaris que hem rebut és que tenim uns referents una mica viejunos.
1: Bueno, escolta, és que tampoc som...
4: Clar, jo...
1: Tampoc som tan joves. Tenim una edat,
4: clar,
1: no passa res.
4: Ara tindrem un problema perquè jo m'he fet un exercici que és... Seria possible, he estat especulant si seria possible subministrar a tota la població dels Països Catalans en un dia l'equivalent a una pastilla del doctor Andreu.
1: Doctor Andreu, això jo crec que... Andreu.
3: Explica què era, el doctor Andreu.
1: Sí, explica-ho,
4: no,
1: perquè...
4: No, pastilles del doctor Andreu eren pastilles per la tos, bàsicament, així és amb gust de mel, i sempre aguantaries tos, doncs pastilles del doctor Andreu. Les pastilles del doctor Andreu principalment eren sacarosa, glucosa i altres excipients. Hi havia 17 mil·ligrams d'un producte, bueno, del principi actiu. Bueno, n'hi havia més d'un, però el principal és una cosa que es diu benzoat sòdic, que és típic de les pastilles per la tos i de les coses pel coll. Doncs m'he proposat això. Ostres, si ara jo volgués fer servir avions per contra la voluntat de tots els habitants dels Països Catalans, fer-los i consumir una pastilla del doctor Andreu, una mica això què costaria?
1: A veure,
3: costa calés, eh? Ara costa calés.
4: No. Té un pico, Vull dir, hi ha un pico aquí. Vull dir que, clar, una mica l'escenari, per posar la prèvia, Països Catalans. En principi, són aquests territoris de parla catalana des dels que hi ha la probabilitat de que ens escolti algú alguna vegada. 14 milions d'habitants. Sí. He afegit l'Alguer, però no és massa, però hi és igual.
1: Bueno, testimonial, si vols, però hi és.
4: Clar, llavors és, ostres, això com ho fas? Agafes els avions, els omples només de producte químic o clar, per dissimular i que no es noti tant, agafes un vol comercial i fas una petita càrrega del producte químic i el reparteixes.
3: I poses maniquís a les
4: finestres. Depèn dels possibles... Però clar, anem a jugar amb aquesta... Perquè al final tots els avions que volten porten gent. Doncs va, anem a jugar amb que estem fent servir els vols comercials. I jo he especulat que hi carreguem una tona de producte químic, d'aquest benzoat sòdic, per avió. Que no. Si heu viatjat amb Ryanair, que es posen tontos per si poses 25 grams més de maleta, una tona en un avió és...
1: És pasta, és sí, està clar.
3: Sí, es d'enlairà una tona, això costa calés.
4: Clar. Que dius, quan producte químic hauria de comprar per fumigar tota la població dels països catalans? Clar, si cadascú es prengués els 17 mil·ligrams, diguem així, a palo seco, necessites 238 tones de producte químic. Però clar, això sí, si els hi poguessis donar amb una pastilla a la mà.
1: Una on.
4: Pensa que, clar, ho estàs tirant des d'un avió que posem cada mitjana volta 10.000 metres d'alçada... Ho estàs escampant sobre una superfície, crec que he trobat per aquí, d'uns 70.000 quilòmetres quadrats.
1: Sí, sí.
4: Clar, l'avió tira... Clar, allò tu tires a l'aire. No sé quina massa d'aire hi deu haver sobre 70.000 quilòmetres quadrats entre la superfície i 10.000 metres d'alçada, així és, a la grossa... Bueno, heu de calcular que hi ha més o menys un volum d'uns 282.000 piscines olímpiques.
1: Ahà.
4: Per tant, tu estàs tirant aquest medicament que vols fer arribar.
3: Has donat les dades en piscines olímpiques, m'agrada.
1: I a més, t'hauria d'agafar amb la boca oberta mirant amunt.
4: Sí. Llavors, clar, és molt generós pensar que una cosa que deixaràs anar d'un avió caurà a la boca d'una persona.
1: Clar.
4: Aquí he fet... Bueno, llavors, quina eficiència té un chemtrail a l'hora de fer arribar el producte a la gent de sota? Jo he calculat diferents escenaris i m'he quedat amunt d'intermig i aviso que extremadament generós. Que és que... Arriba una de cada mil.
1: Una de cada mil?
4: Una de cada mil molècules de benzoat sòdic que tu deixes anar des d'un avió cau sobre una persona.
1: Sí, una probabilitat d'1 per mil, diguem.
4: Sí, ja aviso que aquí probablement, si algú s'ho mira seriosament, l'exercici ha caigut perquè probablement és 1 milió. Però bueno, no passa res. Assumim que és un de cada mil.
1: Que era molt generós, sí. Ho assumim.
4: Clar, necessites... Si l'eficiència és per mil, necessites 23.800 tones de benzoat sòdic. Que vulguis o no, és una cosa que és emprenyadora de comprar.
1: Home.
4: No és molt car. He trobat que costa uns entre 3 i 5 euros al quilo.
1: Bueno, igualment.
4: Clar, no és molt car, però 23.800 tones...
3: Bueno, mira,
1: això seria per erradicar la tos als països catalans, eh?
3: Sí,
4: la tos un dia només.
1: Un dia només. Ah.
3: Sí, sí. Escolta, ara acabo de calcular quantes caixes de pastilles del doctor Andreu signifiquen aquestes
4: tones. Sí. Mira, vos això no ho havia fet.
3: Són 415 milions de caixes.
4: Bueno, imagina't.
3: Sí.
4: Clar, 23.800 tones de benzoat sòdic, eh? Reteniu aquesta dada.
3: Sí, sí.
4: Hem dit que carregàvem una tona per avió.
1: Sí.
4: Per tant, qui és fàcil, pot fer qualsevol que hagi fet l'ESO. Sí. Necessites 23.800 avions per portar a terme l'operació.
3: Que són 17.000 caixes per avió, eh? M'heu calculat.
4: Sí. També, no sé si el de Ryanair li passa la maleta, eh? Ja que estem amb Ryanair, 23.800 avions... Clar, hòstia, necessites una flota important. La flota de Ryanair són, amb dades que he trobat de l'any passat, 624 avions. Per tant, necessites 38 vegades Ryanair per portar a terme l'operació.
3: Per un dia, només. Un dia? Vale.
4: Sí, sí. Tu has de mobilitzar 38 flotes com la de Ryanair senceres, que volin totes per damunt de Catalunya.
3: Només si han doblat totes...
4: Un dia.
3: Molt bé.
4: Els has d'haver carregat el producte, també ho he calculat. Necessites 952 camions cisterna. Fan una cua de 20 quilòmetres de camions cisterna, que també, com amb el bat de James Bond, és una cosa que es veu bastant. Però clar, tot això ho has de fer aixecar d'un aeroport. Imagina't que surten de l'aeroport del Prat aquests 23.800 avions. Clar, és 22 vegades l'activitat que té un dia d'agost. Hauries d'apretar bastant, eh? T'imagina't, 952 camions cisterna baixant per la AP7, arribant a l'aeroport del Prat, carregant 38 flotes com la de Ryanair, i jo sortint tot el mateix dia, estrujant bastant els pobres gent de la torre de control. Clar, tot això barat ho no és. Llavors, també... Clar, aquí el preu gros és l'avió. No he comptat el lloguer de l'aeroport.
3: Ah.
4: Ara veureu per què. Perquè em quadra... Però bueno, assumim que aconsegueixes que te'ls aixequin gratis, els avions, a l'aeroport. Clar, la flota de Ryanair està valorada en 12.600 milions d'euros. Clar, si la necessites 38 cops... Això són 480.000 milions d'euros. Només els avions, eh? Deixem estar el lloguer i la compra de material.
3: Només per Catalunya, repeteixo, eh? És que vaig...
1: Països catalans.
4: Només per subministrar una pastilla del doctor Andreu a tots els països catalans un dia.
1: Per català o per països catalans, sí, sí.
4: Són 480.000 milions, que és la fortuna d'Elon Musk.
1: Un dia, eh?
3: Un dia.
1: Sí, trobo... Sí. Surt car,
4: per tant...
1: el projecte de ser dolent de James Bond, eh?
3: Surt caret.
4: Sí, jo Jo apostaria per altres coses, eh?
1: Entre que ens estem fent grans ja, que ja ho has dit tu, que els referents són una mica així antigots, i que et costa la fortuna d'Elon Musk un sol dia proveir de pastilles del doctor Andreu a tots els països catalans, crec que, efectivament, potser millor un puesto d'aquests de Frankfurt igual et surt més a compte.
3: A més, has de comptar que segurament tindries a tota la flota de pilots i gent que treballa als aeroports en vaga per risc químic. Perquè hi haurien de donar el plus, o la nòmina els hi ha de sortir aquell de risc químic.
1: A tot això li has de sumar el trànsit aeri normal.
3: Clar.
1: D'anar amunt i avall a la gent que va de negoci o que va de viatge, no?
3: Clar, has comptat quants maniquís farien falta per simular tot aquesta gent?
1: I de pilots. No sé si hi ha tanta demanda de pilots a Catalunya o als països catalans. Jo tinc dubtes, eh? Crec que no. Sí. La veritat és que molt bé.
4: És certament complicat que això sigui veritat, és que, bàsicament.
3: Sí, i una pregunta. Perquè aquí, oi que també es generen chemtrails sobre l'oceà Pacífic?
4: Bueno. Sí, clar, tot això és material perdut, eh?
3: Clar, és que tot això se'n va al mar, vull dir que no passa res aquí, vull dir, es dissol al mar i au.
1: La merma
3: és important, és molt important.
1: O sigui, és una cosa, jo no sé com ho fan.
3: Però... A més, compte que deixes anar allò i et faci vent i se'n vagi tot cap a França.

0: probablement que... ens en aniríem a molt més, molts més diners del que he calculat.
1: No et preocupis, que segur que tindrem algun oient amb ganes de fer allò de nyi-nyi-nyi, de puntualitzar justament aquesta xifra, dient, no, t'has equivocat, ha de ser més, ha de ser menys, ara em trec la subscripció perquè estic molt enfadat, potser en tindrem
2: algun. Però i tirar virus?
1: Ah?
2: No?
1: Potser cal menys concentració, no?
2: Llavors,
1: perquè reprodueixen, no? Els virus es reprodueixen, no? Com va?
2: Jo vaig sentir durant la pandèmia, per exemple, que tota la concentració de virus que hi havia en tota la població mundial en aquell moment ocuparia l'espai de la meitat d'una cullereta de cafè.
1: Bueno,
0: és que són petitets.
2: És que són molt petits. No donaria això per anar tirant per aquí per allà?
1: Clar, això és més barat, no? Perquè si són tan pocs, no?
2: Clar, en tires un...
1: Vull dir, si ocupa tan poc, potser...
2: Se n'enganxa un i després ja va propagant. Si total, això és més fàcil.
0: Sí, però llavors no seria més fàcil tirar-lo, diguem, des de baix?
2: Ah, també. Perquè et pot caure amb un descampat, també... el virus, sí.
1: Escolta, no doneu idees. Que algun dolent de James Bond de l'Hacendado deu existir,
2: Sí, sí.
1: Al tanto.
2: No, però a veure,
1: deu estar
2: sí que
1: tirant la cadena del vàter, aviam si tira...
2: Seria més fàcil anar amb un pulveritzador i xiqui-xiqui-xiqui i n'enganxes uns quants.
1: En qualsevol cas, i tornant una mica al rigor, perdoneu que hi tiri una mica d'aigua al vi, això que dius, que està ben, crec que està ben pensat, però igualment en les condicions de temperatura i humitat allà dalt, probablement aquests virus moririen, no?, en el mateix moment de sortir de la cua de l'avió.
2: Entre
1: les coses, perquè has dit que surt a 500 graus de temperatura, no sé, ja no recordo si ho has dit tu o
2: l'Ordigna. Això si ho tires pel motor, segurament pots posar unes mangaretes que se'n vagin fora del motor, després no passa res.
1: Ja ho anem complicant, Jo crec que aquí ja, si era prou car, amb això, si hem de sobrir de posar unes mànegues, ja no vegis.
2: El que passa és que els rajos ultraviolats, aquelles alçades, destrueixen les cadenes de matèria.
1: Veus?
2: Les cadenes orgàniques dels éssers vius.
1: És que no hi ha manera, no deixeu allò que diuen en castellà títere con cabeza, Això no pot ser.
2: Home.
1: Esclar, és que aquestes coses... Jo, de veritat, a mi el que m'ha agradat més de tot el que hem parlat és això del iodur de plata que pot fer ploure, que realment és per on crec que ve tota la confusió, perquè, per altra banda, si em permeteu, més enllà dels costos que deies tu, Palou, que t'has estudiat i que has fet molt bé el càlcul, quina utilitat real tindria que els governs es dediquessin a ensulfatar el planeta, no? I, a més, tu, Jordi, ho has dit en plan... Bueno, clar, els mateixos polítics que llançarien aquestes històries també quedarien ensulfatats, no? I els seus familiars, i els seus amics, i tothom. Llavors, és una mica extravagant, potser, no?
2: No, al final respires l'aire... Imagina't tu els conflictes entre països. Que diu allò que he dit abans, que se'n va cap a França, que bufa una mica el vent, i diu, escolta'm, que ens han tirat una mica d'allò aquí al costat, a Catalunya, i ara ens ha bufat tot cap aquí. Imagines que es posarien contents.
1: Sí, sí.
2: A no ser que sigui una confabulació mundial.
1: Clar, si va rascant, última hora ja la trobaràs. Deia l'Albert al principi, allò de que sempre hi ha algú que li agrada, li sembla molt atractiu pensar que hi ha una mà negra que mou els fils, no?
2: Sí.
1: Lamentablement, és probable que no existeixi i que tot sigui més lamentable del que sembla, realment. També.
2: Sí. En fi, aquí també hi ha altres coses, amb aquestes esteles. Hi ha, per exemple, una cosa que crida molt l'atenció, hi ha moltes fotografies, que és quan les esteles s'entrecreuen entre elles.
1: Sí. Sí, senyor.
2: Que formen una trama irregular, arriben a formar fins i tot núvols, és a dir, cirrus.
1: Sí, bueno, i dibuixos, no?
2: Sí, exacte. Doncs,
1: jo crec que la confusió també ve per aquí una mica, no? Perquè fan formes capricioses, no? Allò que deia al principi, de que tothom s'imagina coses, no?, al cel, i veu formes.
2: Exacte. Probablement pensem que la partícula que surt d'allà surt tan espaiada, la partícula és tan fina que no té el suficientment pes per caure. És a dir,
1: clar,
2: es manté
1: allà
2: dalt. Es manté a dalt. Per corrents de
1: convecció.
2: I si baixa, pot tardar anys a baixar. Com les cendres d'un volcà, imagina't.
1: És una mica allò que deies, aquell núvol que no arriba a precipitar, no? Perquè no té prou
2: això
1: pes,
2: mateix.
1: No? En tot cas.
2: Sí, exacte. És a dir, és que a més es manté a dalt. I la prova és que el veus a dalt.
1: Sí, absolutament.
2: I no el veus pas a baix.
1: Sí. Això realment...

0: tu pensaràs, Albert, això de ser un dolent de James Bond, doncs, o què?
1: El gat ja entens.
2: No sé si m'arriba, no sé si m'arriba el compte corrent, eh?
0: Ara no, hem fet clar, els... això és una mica...
2: Hem de buscar alternatives.
1: Sí, sí, però bé, imagina't també haver de confabular tanta gent, eh? I que es confabulen sí, entre
0: feina,
1: ells, aquests milions de persones que es confabulen entre ells...
0: Que no, i no, no són no només diners. No són només diners, eh? Necessites
1: és silenci,
0: un bon coordinador aquí, eh? Sí, sí,
1: sí, sí. És el silenci de molta gent.
2: Al final, sí, acabes, bàsicament, has de posar d'acord absolutament a tothom, a qualsevol
1: habitant. Fins i tot els que ho respiren.
2: Però, sí,
0: sí, exactament.
2: Això també em fa pensar en a vegades la base d'aquest tipus de moviments és que jo sóc l'únic que n'és conscient. Llavors, esteu tots confabulats. Llavors, jo sóc l'únic que ho sé. Tu, probablement, si em portes la contrària, formes part d'això. Llavors, també s'alimenta molt d'això. Moltes vegades, un moviment com aquest de dir que hi ha una ment maligna en algun lloc...
0: Sempre acaba, això de la mà negra, no?, que deien.
2: Sempre acaba sortint George Soros i algú altre
0: sí.
2: que està ordint una trama per afectar la teva salut.
0: Sí, sí. Que hem vist, bueno, Soros, Bill Gates, en el cas del 5G, també hem vist últimament com Donald Trump donava una vegada més ales a la conspiració anant a buscar també Soros per diversos motius, no?, perquè sap que existeix un cert filó de gent disposada a creure's aquestes coses. Escolteu,
1: però mira, espera't que... un segon.
0: Digues.
1: Ara, eh?
0: Perdona.
1: No, és que aquí hi ha una dada que m'he deixat de dir-vos, que és, jo crec que també és bastant clarivident. Vosaltres coneixeu Edward Snowden?
0: Sí, home.
1: Eh? Home, que és el sí, que sí, va llegir tots els arxius secrets.
0: Va estar refugiat a Rússia.
1: Sí, i del govern dels Estats Units, o sigui que ha llegit coses, que fins i tot ha llegit coses sobre coses d'Alien i no sé quines coses.
0: Sí, l'Àrea 51, no?
1: L'Àrea 51. I també va buscar sobre els chemtrails. Doncs va dir en una entrevista a la CNN que va buscar sobre els chemtrails i diu, és que la informació que tinc, la quantitat d'informació que tinc, és ridícula l'accés que tinc a tota la informació. No he trobat res de chemtrails.
0: Clar.
1: Això va dir Edward Snowden, que tenia tots els arxius secrets. Per tant, no va trobar res. Vaja, hòstia.
0: I aquest que els tenia tots, i que ja arribava un punt, que ja tant li fotia, perquè el volien anar a buscar...
1: Ah, clar. I els va deixar...
2: Si em deixeu acabar amb una anècdota...
0: Sí, sí.
2: Del mític president dels Estats Units, Bill Clinton, que va dir que el primer dia que estava a la Casa Blanca va demanar la veritat sobre els aliens i l'assassinat de Kennedy i li van respondre una cosa.
0: Ah.
1: Només una de les dues, eh? No va dir quina.
2: No.
1: Vaja.
0: No ho va dir. Bueno, doncs, en fi, ja ho sabrem. Bé, doncs va, anem a... avancem. Perquè, escolteu, jo crec que aquesta tertúlia ha estat superinteressant. Hem parlat d'opinions elevadíssimes, literalment elevades a l'estratosfera. Crec que és moment també de tornar a tocar de peus a terra. Bé, o no, potser sóc molt generós amb això. Arriba el nostre tècnic, muntador i gurú dels trastos impossibles, l'únic capaç de fer sonar bé fins i tot les teories més passades de volta, en Xavi Gorro. Què tal, Xavi, com estàs?
3: Què tal, molt bones.
0: Com ho veus, això? Que tu també aquí dalt a l'Empordà també en teniu de chemtrails o què?
3: Pues i tant, perquè clar, qui pensa que tenim passat tots els avions passant per aquí? I clar, això és lamentable.
0: Clar, així estàs, eh? Així estàs,
3: algú n'han de fer, eh?
0: D'intoxicat, eh?
3: S'haurà de ficar ordre al tema.
0: Aquí...
1: Tens tos o no?
0: Tu no tens tos.
3: De moment no, però no prometo res.
0: Queda clar que... Doncs va, què ens portes avui amb els invents?
3: Doncs avui us portaré un invent de la major font propagadora de bulos que hi ha actualment.
0: Ah.
3: Que és? És una aplicació a la qual alguns de vosaltres esteu molt viciats. Que és Twitter.
1: Instagram, el Twitter.
0: Twitter. Bueno, allò que se diu X.
3: Bueno, però jo li dic Twitter. Això, Twitter.
0: Sí, bueno, sí. Perquè ets un clàssic, tu.
3: Sóc un clàssic, sí.
1: Perquè som antics. Som tots antics.
0: Sí. Sí.
3: Avui us portaré un dispositiu que, òbviament, va ser un fracàs, com és lògic, perquè la seva única missió era llegir i publicar tuits.
0: Ah.
3: O sigui, era un aparell que només servia per llegir tuits i publicar.
0: Per publicar vol dir republicar-los.
3: No, escriure, però també escriure. No, no, llegir tuits i escriure'ls. Un aparell, que només servia per això.
0: Sí, però no entenc la finalitat, eh? És a dir, el llegies un tuit i el tornava a fer. O com ho feia, no entenc.
3: No, no, era un aparell, un aparato, una màquina, una espècie de mòbil que només feia tuits. Sí. O sigui, només podies fer un tuit o llegir, llegir Twitter.
1: Ara no tenia més aplicacions.
3: No tenies més aplicacions. Estem parlant d'un aparell que es deia Twitter Peak, que era un dispositiu portàtil fabricat per una companyia que es diu Peak Inc. En concret, el van treure una mica tard, el 3 de novembre de l'any 2009, i estava dissenyat exclusivament per fer servir Twitter. Llegir tuits, enviar tuits o buscar tuits. Val? Aquest aparell, perquè us feu una idea, era un dispositiu portàtil que tenia un teclat físic de QWERTY, una pantalla color de 2,5 polzades i una roda que servia per navegar per la pantalla i mirar les diferents opcions que et donava Twitter en aquella època, que eren moltes menys de les que et dona ara, no? Sí,
1: l'scrolling, no?
0: Per entendre'ns, era com una BlackBerry petita, allò.
3: Exacte.
0: Que recordeu de les BlackBerries? Sí. Era una cosa així.
3: Si el mireu, si el busqueu a internet, una espècie de BlackBerry, però només feia una cosa. La BlackBerry feia moltes coses, això només feia una cosa, perquè no et deixava fer trucades, no et deixava enviar SMS, no podies anar per internet, no podies consultar el correu, no podies descarregar-te aplicacions, fer fotos o fer vídeos, i l'únic que podies fer era una única cosa, que la màquina estava creada per això, era fer servir Twitter. A part...
0: Però quin era l'objectiu? O sigui, fer servir Twitter. No vull tallar, digues.
3: No, no, l'únic objectiu d'aquesta parella era fer servir Twitter.
2: Sí? Està clar i meridià,
3: És que no hi ha confusió.
0: No hi ha ambigüitat.
3: A més, l'aparell aquest depenia 100% de la xarxa mòbil per tenir connectivitat. Per tant, què vol dir? Que no et podies connectar per wifi i qualsevol opció per connectar-te a Twitter ho havies de fer a través d'una opció de pagament, que la companyia aquesta de Peak va oferir diferents opcions. Podies fer un pagament inicial de $99 per tenir 6 mesos de servei, de subscripció, i després hi havia una subscripció mensual de $7.95 o un únic pagament vitalici de $199. I podies fer servir l'aparell sempre que donés la gana. De moment, tot mare malament, Déu. Que la recepció mediàtica, ja us podeu imaginar com va ser, no?
1: Fatal.
0: Dolenta,
3: fatal.
0: No?
3: Perquè, a més, estem a l'any 2009. Això apareix a l'any 2009, quan ja és l'època ja dels smartphones. Els smartphones estan consolidats i, sobretot, en aquella època, les BlackBerrys eren el que dominaven el mercat.
0: I tant.
3: I és que, a part de que no es feia, aquest aparell no feia res a part de mirar Twitter, tenia un problema, que la navegació per Twitter era molt lenta i que la interfase que feia servir per llegir els tuits era molt incòmoda. A més, que com us deia, en aquella època ja havien començat a sortir els primers smartphones, però ja feia temps que havien els primers smartphones i les BlackBerrys, que oferien l'accés a Twitter i poder publicar tuits i llegir-los de manera gratuïta, bàsicament perquè ja tenies una subscripció a internet quan tenies un smartphone.
1: Pues clar.
3: Per tant, lògic, bastant lògic. Per tant, tots els comentaris que van fer sobre aquest aparell, les revistes, els portals de tecnologia de l'època, per exemple, Gizmodo o Engadget, van ser de qualificar-lo d'un dur, experiència frustrant i redundància tecnològica. Però és més.
0: Home, és bona, Redundància tecnològica és bona,
3: Clar, és una cosa que ja està inventada per la qual crees un aparell. Que dius,
0: clar,
3: no cal.
0: Sí.
3: Sí.
1: És com si ara tingués un mòbil pel WhatsApp només.
3: Sí, seria així.
1: I no ho pogués fer servir per res més.
3: Exacte.
0: Per res més.
3: Sí.
1: I hauria de pagar.
3: Sí, exacte. Hauries de pagar una subscripció part per poder enviar WhatsApp, que dius, però si és gratis.
1: El que hauria de pagar, vull dir, el que em costa un mòbil.
3: Sí. Correcte. Sí, exacte.
1: Ah, clar. Ostres, és estrany, eh?
2: Escolta, he trobat ara aquí una fitxa del producte aquest, així és pel Google, i és apassionant, perquè diu que no es podia llegir tot el tuit sencer.
3: No, només feia un resum. Sí. O sigui, la manera de navegar per la pantalla era tan rara que si el tuit era, una mica llarg, no et donava.
0: Ja no entraves.
3: No entrava. No sé si hi havíeu... Un dels primers mòbils que van intentar competir amb les BlackBerrys va ser un Nokia, que era un telèfon que era una espècie d'aquelles... Com es deia? No us recordeu? Les Palm? Aquelles les...
0: Sí,
3: doncs era una mena de Palm amb un teclat complet. O sigui, era com una BlackBerry Bolt, però plana. Hi havia un Nokia que era molt semblant a això. Doncs aquest Twitter Peak era més o menys aquest aparell. Que de disseny és maco, però clar, no sabia per una puta merda, per dir-ho.
0: Clar, és que això s'entendria si hagués estat fet en un moment determinat abans de l'smartphone, no? Però clar. Un smartphone que ja era complet i... Sí, sí.
3: Clar. Doncs, però a part, funcionava malament. Si hagués funcionat bé, una persona que es dedica només, perquè en aquella època Twitter, diguem que era la xarxa social que predominava a l'hora de comunicar. Sí, dius, mira, una persona que es dedica només a comunicar a Twitter, que treballa doncs, portant unes xarxes o comunicant, doncs, bueno, és un aparell que pot ser útil. Però el problema és que l'aparell no era útil ni per treballar-hi. Hi ha un article de l'Ara, bastant xulo, sobre aquest aparell, i hi ha un professor d'ESADE, que es diu Xavier Farràs, que va definir el Twitter Peak com un cas de dispositiu semiaberrant i un error garrafal. I a més afegeix, diu, és un dels casos més desconcertants de la història dels gadgets tecnològics. Per tant, un punyetero desastre.
0: Inapel·lable, claríssim.
1: Què deu costar fabricar això? Perquè, esclar, has de desenvolupar un software, has de fabricar-lo expressament...
0: Clar, i quina tirada en fas?
3: Sí, feia servir la mateixa colors, API. L'aparell era molt maco físicament. Però...
1: És una calculadora.
3: Sí, és una espècie de calculadora, sí. Clar, el bo que feia servir l'API de Twitter, perquè és pública, i per tant la feia servir, i jo crec que el sistema operatiu que portava era molt limitat i molt bàsic, i que amb el tema aquest hauria de ser bastant fàcil, però clar, a la que Twitter et canvies la manera, bueno, canvies l'aplicació, canvies l'API, això ja deixava de funcionar.
1: Sí, potser per tenir un segon compte t'havies de comprar un altre aparell d'aquest.
0: Un altre aparell, sí. Clar, sí. Hauries de deslogar-te d'un i sí, esclar. Sí. I anant bé la CPU d'això devia ser petita, sí. No? I tot plegat.
3: Clar, perquè us feu una idea. Aquest aparato tenia una pantalla de 2,5 pulgades, que era la que tenia la típica BlackBerry, la Bolt, la BlackBerry potser era una miqueta més petita, però bueno. Clar, això el limitava molt. Limitava molt el catxarroquet. Només la BlackBerry Bolt, per exemple, ja tenia un sistema operatiu que estava orientat a tot. Tant a fer servir Twitter, com fer servir un telèfon, com fer servir navegar per internet, etc.
0: Missatgeria instantània...
3: Ah, exacte. Però clar, en aquella època ja teníem l'iPhone. Ja hi havia l'iPhone 3G, va ser l'any que es va estrenar l'iPhone 3GS o el Motorola Droid, que era un telèfon que aquí em sembla que no va ser gaire famós, però als Estats Units va ser-ho molt, que tenia, era un tàctil, però també tenia un teclat amagat, que el tiraves la pantalla cap a dalt i sortia un teclat.
0: Sí, home.
3: Que es pot veure en moltes pel·lis i tal. Sí. Era aquella època, clar, aparells que feien servir totes les propietats d'un telèfon, d'un smartphone actual, però que a més tenien aplicacions que et poguessis descarregar, tenia com a nativa l'aplicació de Twitter i que a més era gratis. Per tant, clar, no tenia sentit.
0: És a dir, diguem-ne que no se salvava res,
3: Res.
0: Vull dir, tant el desenvolupador com el CEO i el director de l'assumpte, no sé, devia tenir una mala tarda o vam dinar molt fort un dia
1: Jo no tenia una cosa sempre, bona. Hi ha d'haver algú que t'estimi i que t'hagi de dir para. Sí. Fins aquí.
0: No. Sí.
1: Para.
3: Però tenia una cosa bona, aquest aparell, que tenia una autonomia d'entre 4 i 5 dies d'ús.
0: Això anava a dir, la bateria devia durar, no?
3: Clar, podia estar 5 dies fent tuits o llegint Twitter.
0: Ja la podríem fer servir pel mòbil, també.
3: Sí.
0: I aquesta bateria, clar, passa que, en fi...
1: Veig que potser fotografies no, Només text, oi?
3: Només text, sí. Bueno, en aquella època Twitter no podies... O sigui, les fotos de Twitter...
0: No es podia.
3: No, era una aplicació externa que... Sí. Bueno, havies de carregar-la dintre d'una aplicació externa i, per tant, no et deixava veure les fotos. No, tampoc. Que era un complet desastre. Vaja. Això va portar... tot i això, va estar en funcionament fins l'any 2009 al 2012. Però, clar, el 2012...
1: I algú va comprar...
0: Algun altre.
3: Segurament algú compraria,
1: sí.
3: Però no gaire gent.
0: Quan has dit que costava la unitat?
3: No us ho he dit, però la subscripció per una subscripció d'aquest catxarro mensual eren uns $8. Sí, només per connectar-te a internet.
0: Però l'aparell en si?
3: El preu de l'aparell no l'he trobat.
0: Ah, val.
3: Però compte que potser uns 200 euros hauria valer aquesta cosa,
0: Mare de Déu.
3: Sí. Clar, a més, pensa que estem al principi del llançament d'aquests aparells, d'aquestes tecnologies, que eren... O sigui, si ara ja són cares, imagina't en aquella època com eren de cares. Per tant, dic, però el preu no l'he trobat, però barat o segur que no era.
0: Clar, devien, no sé, m'imagino que devien intentar fer com una cosa així trendy, no? En aquell moment que hi és un pic bastant nauja de Twitter, no? I va, i com que la gent està molt enganxada al Twitter, segur que els hi agradarà molt tenir, i a més, com que té diferents colors, no? Perquè el que he vist, les caràtules, o... potser sí que anava per aquí, però bé.
1: Valia $100.
0: $100, però 8 pavos al mes, eh?
1: Sí. I després la subscripció a part.
3: També la subscripció. Sí,
0: sí. 8 paves. Que això devia portar una SIM, m'imagino.
3: Segurament, integrada. Clar. Segurament, sí, sí. Clar. Sí.
0: Bueno, però, grans clar, idees, eh?
3: Bueno, i cadascú. Però clar, és que estem a l'època, com us deia, dels smartphones i de la connectivitat permanent a internet. Que això va provocar que el 2012 l'empresa digués que deixava de fabricar aquest dispositiu, però no només això, sinó que va dir que deixaven de fabricar hardware, que només es dedicarien a crear programari, i actualment l'únic que fan és crear programari i serveis al núvol. Però clar, hi ha un problema, la gent que va comprar això, què? Doncs qui va comprar la subscripció vitalícia, doncs els van dir que tenien 28 mesos de servei i després van tancar la
0: barraca i s'ha acabat.
3: I vinga, i per casa.
0: O sigui que era mentida que fos de per vida, diguem, no?
3: De per vida fins que l'empresa...
0: De per vida d'ells.
3: Sí, clar, fins que l'empresa continués. Sí, sí.
0: Està clar. Bueno, en fi.
3: I això.
0: Coses que...
3: Sí.
0: Doncs Déu-n'hi-do. Bastant impactant el Twitter Peak. Escolteu, tanquem avui l'episodi que hem dedicat a això dels chemtrails, o les esteles, o els contrails, que n'hem dit... Gràcies, Jordi. Gràcies també a la Digna Planes per haver volgut ser-hi avui. A l'Albert, Xavi, per haver-nos guiat també per aquestes teories que, com els núvols, poden semblar inofensives fins que et mulles. Esperem que ara mireu el cel amb més context i una mica menys de paranoia, i sobretot amb ulleres de sol, que sempre dona més credibilitat. I recordeu sempre contrastar fonts i preguntar com ho saps. És la millor vacuna contra la desinformació. Seguiu-nos a les xarxes i envieu-nos els temes més estranys que us vinguin al cap. Fins la propera!

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges durant la jornada avui amb xàfecs que poden ser torrencials a tot el litoral.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Això sí, davant aquesta situació de perill extrem, moment primer per conèixer la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement el dilluns.
0: I també hem de parlar de Castells. Avui es viurà la segona jornada del 30è concurs, que s'obre, com diem, avui a 4:45 de la tarda a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol, demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic, en aquest cas de la Lliga F.
2: El que és el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba aviat en la sisena jornada de la competició i just després de la tornada de seleccions.
0: I en bàsquet, ahir victòria del Barça a l'Eurolliga, la segona en 3 jornades a la pista del Besiktas turc per 82-95. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant, el Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat al nivell màxim de perill l'avís per intensitat de les pluges d'avui, en concret la possibilitat de precipitacions que acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts és màxima de 6/6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 litres per metre quadrat en un període de 3 hores és també de nivells màxims de 5/6. Així que el que fem ara mateix és connectar en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, com es preveu en les properes hores?
5: Bona.
0: Marc, veiem que les pluges poden ser torrencials, al igual que va passar ahir al terç sud del país. Les xifres podrien estar al voltant d'aquests 200 litres per metre quadrat o ser inclús superiors.
5: Sí, estem davant d'un possible episodi que podria ser històric pel que fa a la quantitat de precipitació repetida.

0: A més, Marc, ara mateix Protecció Civil fent una roda de premsa per actualitzar la situació arreu del territori. Fins i tot el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es preveu un mini huracà mediterrani. Parlaríem d'un fenomen històric a Catalunya, no?
1: Un fenomen històric que, a més d'aquestes precipitacions molt abundants, també anien acompanyades de fortes ratxes de vent. Estem parlant d'unes ratxes de vent que poden arribar a superar els 120 o inclús 130 km per hora, repetint en aquestes àrees litorals, per exemple, com és el Barcelonès, el Maresme o el Baix Empordà. És una situació, repetim, molt complicada, que depenent d'on es formi aquest petit huracà mediterrani, podria afectar a una extensió de Catalunya o una altra. Sí que és cert que el formen davant de la costa central i, per tant, el gruix de les precipitacions, repetim, cada dia restringit sobretot a comarques de Barcelona i de Girona. Però, repetim, si es produeix una miqueta més al sud, també les comarques del nord de Tarragona es podrien veure afectades.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Marc, i seguirem molt de prop aquesta última hora perquè avui la meteorologia marca la pauta amb aquestes futures o potencials precipitacions que poden continuar marcant el dia a dia al nostre territori. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: No deixem de parlar d'aquestes pluges torrencials que es pronostiquen perquè, tal com parlàvem ara amb el company Marc Jaureguizar, ara mateix Protecció Civil està emetent una compareixença de premsa per informar de les darreres informacions sobre aquest temporal previst.
2: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que això, que es preveu un mini huracà del Mediterrani aquí a Catalunya, i ha anunciat que es decretaran mesures importants de prevenció.
3: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Tal com comentava el president, durant la tarda hi haurà una reunió de seguiment d'aquest pla inuncat a la sala SECAT d'Interior per fer aquest seguiment de les pluges, i a les 5 de la tarda compareixerà la consellera Núria Parlon.
0: Canviem de terç, parlem de política, que no podia ser d'altra manera, d'habitatge. I és que el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Riudarenes a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la Formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar les eleccions, el partit està preparat.
4: Volen solucions, hi som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
0: També hi ha dit la seva al president Salvador Illa, referint-se precisament a aquest bloqueig al decret per part de Junts per Catalunya.
3: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè bloqueja i diu, no, és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
2: També Esquerra Republicana, que hi va donar suport als decrets, demana al govern del PSOE que desencalli les qüestions pendents amb Catalunya que no es podrien aprovar amb un govern d'un altre signe polític. Elisenda Alemanya és la secretària general d'Esquerra Republicana.
5: El poder de convocar eleccions és de Pedro Sánchez, però sí que és veritat que des d'Esquerra Republicana li volem fer una recomanació, que és que si hi ha temps per esgotar en aquesta legislatura, sigui per propostes i no per shows mediàtics com els que hem estat veient. Tenim carpetes pendents com el nou finançament, com la condonació del deute amb l'Estat, com el traspàs de Rodalies a mans catalanes. Per part d'Esquerra Republicana aprofitarem tot el temps que quedi per collar el govern espanyol, per rematar els compromisos amb Catalunya, sobretot perquè si no ho fa Esquerra Republicana, no ho farà el Partit Socialista, el govern de la Generalitat, que està mancat d'ambició nacional.
0: Parlem ara de mobilitzacions. Una de les que s'han celebrat aquest matí, com diem, contra la no aprovació dels decrets de l'habitatge, ha sortit de Salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho explica amb més detall des de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
6: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
7: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
6: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: Les manifestacions no només s'estan produint a Catalunya, i és que també n'hi ha hagut a Madrid, on s'han aplegat milers de persones que han format fins a quatre columnes en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
2: Els participants s'han mogut sota una pluja sou entre crits demanant una vaga general i preguntant on està el govern progressista. Abans de l'inici, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Racu, ha evitat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer de caure aquest divendres els dos decrets d'habitatge del govern espanyol, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I per la seva banda, i pel que fa a mesures futures, la Generalitat preveu activar a principis del 2027 la compra conjunta d'habitatges amb ciutadans de més de 40 anys.
2: Aquest nou mecanisme té una dotació de 5 milions d'euros ampliables i calcula adquirir uns 2.000 pisos. Aquesta mesura s'afereix a l'ampliació de préstecs d'emancipació per a joves i la creació d'un fons de 25 milions d'euros per comprar pisos en casos de desnonaments. Ampliar la informació, l'Ester Minguell.
8: Un de cada quatre habitatges protegits del Pla 50.000 ja estan fets. Són 12.500 i 2.000 hi arriben a través dels préstecs d'emancipació al primer habitatge per a joves, que ara s'amplien i inclouran també obres de rehabilitació per ajudar a comprar construccions antigues. I pels més de 40 anys, aquesta nova opció, compartir hipoteca amb el govern i viure-hi com a propietari durant 50 anys. Sílvia Paner, que és consellera de Territori i Habitatge.
9: Que estem activant aquestes classes mitges treballadores perquè siguin propietàries i tinguin l'estabilitat i la tranquil·litat d'aquest pis i ens ajudin d'alguna manera a aquest treball que estem fent des de la Generalitat de tanteig i retracte. Jo m'agrada fer una mica el símil, que és com si ja no només fos la Generalitat, els ajuntaments i el tercer sector, sinó que hi hagués un exèrcit de persones, no? Ciutadans i ciutadanes de classe mitja, que ens ajuden a adquirir aquest parc d'habitatge que en aquests moments grans fons s'està desprenent.
8: Aquesta eina s'afegeix a la compra preferent d'habitatge a unes operacions en què el govern ha invertit ja 400 milions d'euros.
0: I encara parlant d'habitatge, però en clau més local, l'habitatge social és una de les opcions de què disposen els ajuntaments per donar resposta a les necessitats de trobar un lloc on viure a preu assequible. No obstant, en casos com el de Gombrèn, es troben amb impediments per posar-los a concurs públic.
2: En aquest municipi del Ripollès compten amb dos pisos a l'edifici consistorial, però aquest està afectat per la luminosi i també la casa de Cal Guarda, que requereix una inversió d'entorn dels 200.000 euros, que ara per ara és inassumible. I finalment, amb el bloc de pisos tutelats, construïts fa 20 anys i que mai no han estat utilitzats, una part de les quals és del Bisbat. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
10: L'Ajuntament de Gombrèn voldria reactivar els tres habitatges d'ús social de què disposa. No obstant, en aquests moments no és possible perquè els dos de l'edifici del consistori estan afectats per luminosi. César Uller, alcalde de Gombrèn.
11: No es podrà posar a concurs un que ja havia estat ocupat fins fa poc i l'altre que necessitava una reforma integral i que a mig fer la reforma va sorgir això de la luminosi. De fet, va ser per això que es va descobrir. I vam haver de renunciar a aquesta subvenció, l'obra ha quedat parada i quan s'hagi solucionat la luminosi optem a una següent subvenció que mai tocava cobrir tot, la veritat és aquesta.
10: Gombrèn també compta amb la casa Cal Guarda, que tampoc es pot posar a concurs públic, ja que requereix una inversió entorn als 200.000 euros per tal de posar-la al dia.
11: Si tens tota aquella casa i ho has de destinar a lloguer social, també et fa pensar, però bueno, doncs que estem davant de 200.000 euros, quasi bé que s'ha de dir, a veure quan podrà ser.
10: Des de l'Ajuntament també hi ha sobre la taula el canvi d'usos dels pisos tutelats, amb una part del Bisbat i l'altra de municipal. En aquests moments, però, hi ha pocs avenços, ja que el poc que es va fer està aturat pel canvi de la secretària interventora.
0: I avui també hem de parlar de Castells, perquè aquesta tarda es dona el tret de sortida a la segona jornada del concurs, que s'obre, com diem, a 4:45 de la tarda a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de l'any 2024. La pre des de Tarragona Ràdio, Miquel González.
12: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:15 i les colles entraran a plaça a 3:15 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
13: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi ha a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
12: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara també de successos perquè els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
2: El 112 ha rebut l'avís passat 11:45 del dematí i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. En aquests moments els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i que els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I en plana local anem fins a Cardedeu, al Vallès Oriental, que commemora aquesta setmana el Dia de la Gent Gran amb una programació pensada per reivindicar el paper de les persones grans i alhora genera espais de trobada i participació.
2: Una celebració que porta el focus en compartir experiències, mantenir-se actius i enfortir els vincles entre els veïns i veïnes de diferents generacions. Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
14: A Cardedeu, en el marc del Dia de la Gent Gran, s'han dut a terme un seguit d'activitats durant aquests dies, entre les quals hi ha hagut un karaoke i un bingo musical per compartir una estona de música i diversió i un concurs intergeneracional en què s'ha pogut veure des de partides de dominó, d'escrabble o billar, fins a partides d'escacs, entre d'altres. Això ens expliquen des de l'organització.
15: Doncs aquests dies han estat, la veritat és que amb molta varietat d'activitats, hem participat força, molta gent gran, no? del municipi. Hem estat al cinema, aquesta tarda tenim teatre, avui estem fent jocs de taula.
14: Una programació que ha buscat reunir persones de diferents edats al voltant del joc, la música i la cultura i reivindicar el paper actiu de la gent gran en la vida del municipi.
0: I en matèria de natura i medi ambient, les Planes d'Hostolers a la Garrotxa vol implementar un sistema d'alertes amb registre al mòbil per als visitants de l'espai natural del Brugent.
2: Segons l'alcalde del municipi, Marc Puig, estan treballant en protecció civil per evitar-lo de cara a l'any vinent. Des de l'Ajuntament també treballen en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Orot FM, Gerard Puigdemont.
16: Les Planes d'Hostoles ha tancat l'estiu amb més de 20.000 persones que han passat per l'espai natural protegit del Brugent. Des de l'Ajuntament asseguren que enguany hi ha hagut més civisme i que els visitants s'han deixat més diners als establiments i allotjaments del poble. De cara a l'any que ve, l'Ajuntament té previst impulsar un pla de protecció a l'entorn natural del Brugent. Marc Puig és l'alcalde.
17: Amb la Direcció General de Protecció Civil, un sistema d'alertes mòbils que sigui únicament exclusiu de les Planes. Això vol dir que durant la temporada vinent tota aquella persona que vingui a visitar l'espai obligatòriament estarà obligada a registrar el seu número de mòbil en el moment de fer la reserva i en el cas que hi hagi o bé sigui una arribada o bé, i per desgràcia, tinguem un incendi que ens vingui de fora o bé que es provoqui en el mateix GORC, com aquella persona ha d'evacuar l'espai.
16: L'alcalde de les Planes d'Hostoles diu que han estat treballant en la redacció del document únic de protecció civil municipal i que estan treballant en el mapa de prevenció d'incendis a nivell municipal. Diu que una mesura com la de l'avís d'alerta als visitants podria agilitzar a fer possibles evacuacions. I obrim ara Plana Cultural i ho fem marxant fins a Rubí, on ha començat la 12a edició de La Nu, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
2: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que per primer cop ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. L'ha seguit des de Ràdio Rubí el David García.
18: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdo Shanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
19: L'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és una manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
18: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
16: Són les 2 i gairebé 22 minuts. Moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
16: Comencem amb futbol i en aquest cas femení, perquè demà el Camp Nou torna a obrir les portes per a un nou clàssic de la Lliga F, i és que el Barça rebrà el Real Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba aviat a la 6a jornada de competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
2: Les blaugranes el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques i busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries de Lliga i 2 de Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el seu marge davant de la classificació aconseguint aquests 3 punts.
16: I abans, avui, seguim parlant de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona Women han disputat els seus respectius partits de Lliga. Les blanquiblaves han empatat a casa davant l'Alavés, un empat a 0, i en aquest cas les badalonines jugaven fora en un partit boig que ha acabat fa uns minuts al camp del Sevilla. En directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche, bon dia. Bé, sembla que no tenim el company, el Pau, des de Ràdio Ciutat de Badalona. Intentarem recuperar-lo durant els propers minuts. Seguim ara amb futbol masculí a la segona divisió. El Sabadell rep l'Andorra avui a la Nova Creu Alta a partir de 6:45 de la tarda. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
21: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment, a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya, en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta més dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
16: Seguim amb més esport. Parlem de bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les 3 jornades disputades. I avui comença la jornada de la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc-Andorra a partir de les 6. La prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
1: La Sisa Joventut debuta a les 6 de la tarda a la CB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crac, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
4: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
1: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantabak i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
2: I també jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 i demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona que visita el Baskonia a les 6 de la tarda i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7.
0: Amb la jornada de la Lliga CB acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento químico.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan... Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
6: Di algo. Di algo.
8: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
9: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos. ¡Bang, bang, bang!
6: Vamos a salvar el mundo.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per la intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials.
2: L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que acumuli més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora o 90 en hora i mitja.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Referent a aquest temporal, encara Protecció Civil demanarà que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de la tarda de demà diumenge. Davant aquesta situació de perill extrem, és moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
4: Ja ens hem despertat a primeres hores del matí una altra vegada amb ruixats ubicats a les Terres de l'Ebre i al llarg del matí a poc la nuvolositat ha anat guanyant terreny per tot el litoral i pel litoral català. Ruixats que s'han començat a endinsar de mar cap a terra i que aquestes hores afecten sobretot el litoral i prelitoral tant de Tarragona com de Barcelona. A les immediates hores aquests ruixats també començaran a endinsar-se terra endins deixant una tarda amb molts ruixats aïllats esporàdics però que localment podran descarregar molta intensitat de la resta de la Catalunya central, Prepirineu i també el Pirineu. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixes respecte a les d'ahir divendres i pendents de cara a aquesta propera nit i matinada on tindrem pluges fortes o molt fortes a les comarques de Barcelona i de Girona on esperem registres superiors als 150-200 litres en molt poqueta estona. Per tant, molta precaució aquesta propera nit i matinada en aquestes comarques.
0: I en plana política, manifestacions a Catalunya i també a Madrid després de la no aprovació ahir dels dos decrets de l'habitatge al Congrés dels Diputats.
2: En aquest context, el president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement de cara a dilluns.
0: I avui se celebra la segona jornada del concurs de castells a partir de 4:45 de la tarda a la Tarraquarena, plaça de Tarragona.
2: En total hi participen 18 colles i els castellers de Lleida aspiren a revalidar la seva victòria del 2024.
0: I en els esports, en futbol femení, demà al Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F.
2: I és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda i aquest enfrontament arriba bastant aviat, a la sisena jornada de la competició i just abans de l'aturada de seleccions.
0: I en bàsquet, recordem ahir la victòria del Barça a la pista del Besiktas Turc per 82-95, la segona en tres jornades de l'Eurolliga per a l'equip blaugrana. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de perill avís per la intensitat de les pluges d'avui que es preveuen torrencials, en concret la possibilitat de precipitacions poden ser d'un acumulat de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, amb un perill, com diem, de 6/6 i també de fins a 90 litres en un període de 3 hores, també amb un grau de perill de 5/6. És moment, doncs, de conèixer la darrera hora. Connectem en directe amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
0: Això que comentem, Marco, aquesta darrera hora, ara mateix a les 2 s'ha fet la compareixença també de Protecció Civil per actualitzar totes les dades i el que ens ve per davant, però estaríem parlant d'un fenomen bastant semblant al que vam viure dijous al Ter Sud de Catalunya, no?
5: Sí, estem davant d'una situació excepcional que pot ser històrica. Quadrat. Per tant, estem davant d'unes hores que poden ser històriques i que, sobretot, molta precaució en rius i rieres perquè creixeran i creixeran d'una manera molt sobtada.
0: A més, Marc, Protecció Civil ja ha anunciat l'enviament de desalert, no?, en les properes hores, i de restriccions també a les comarques que poden estar més afectades, en principi a partir de les 8 del vespre d'avui i fins a les 2 de demà, que és, se suposa, no, segurament que és quan es concentraran el major volum de precipitacions en aquestes

0: no amb tanta intensitat.
1: I ja per acabar, Marc, pel que fa a aquest fenomen, no, aquest mini huracà que també s'apunta que pot arribar, el tema és si arribarà a tocar terra o no, no?
0: Exacte, si toca terra estaríem davant d'una situació encara probablement pitjor, en el sentit de que doncs, el vent encara es podria reforçar, la precipitació podria endinsar-se inclús una miqueta més terra endins. Per tant, estem repetint davant d'una situació excepcional i repetim també molta, molta precaució a les properes hores, perquè estem davant d'un fenomen que no passa molt sovint i, per tant, hem d'estar doncs, amb els ulls ben oberts i, sobretot, evitar els desplaçaments que no siguin necessaris.
1: Doncs moltes gràcies, Marc, i com hem dit, molta atenció i molta precaució a tota la població, especialment en aquestes zones que es poden veure molt afectades en les properes hores o, com a mínim, fins a la jornada de demà diumenge. Moltes gràcies, Marc.
0: A vosaltres. Que...
1: Seguim parlant d'aquest futur fenomen meteorològic que s'acosta perquè, com dèiem, fa uns minuts Protecció Civil estava duent a terme una compareixença de premsa per actualitzar les dades de situació i el que farà és demanar que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades, que, com hem dit abans, afecten pràcticament tot el litoral del territori català entre les 8 del vespre d'avui i les 2 de demà diumenge.
2: Aquesta tarda s'enviarà un alert per informar tota aquesta població i el Servei Meteorològic de Catalunya ha qualificat que potser hi haurà un mini huracà mediterrani. Escoltem la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, i el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà.
3: Nosaltres recomanem que aquelles activitats que comportin mobilitat, a partir de les 8 de la tarda d'avui fins demà a les 2, totes aquelles activitats que comportin mobilitat que provoquin, per tant, una perillositat en aquesta mobilitat i en aquesta situació d'estar en espais potser oberts, per exemple, doncs no, nosaltres entenem que no és un moment per dur-les a terme.
4: Tècnicament estem davant de la possible formació d'un sistema de mesoscala convectiu, aquest és el nom tècnic que utilitzem els meteoròlegs per qualificar aquesta situació meteorològica, però amb l'esdevenir de les hores doncs, podria arribar doncs a ser això, un mini huracà mediterrani, que és un sistema morfològic que pot produir aiguats importants i això és el que preveiem de cara a les pròximes hores.
1: A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha advertit, i com ens acaba d'explicar el company Marc Jaureguizar, un mini huracà mediterrani. També ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
5: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
2: Durant la tarda també realitzarà una reunió de seguiment del Pla Inuncat a la sala seca d'interior per fer aquest seguiment de les pluges. I a les 5 compareixerà la consellera Núria Parlon.
1: Parlem ara de política i més concretament d'habitatge, perquè el rebuig dels dos decrets ahir al Congrés dels Diputats torna a posar el focus sobre la continuïtat de la legislatura espanyola. El president Pedro Sánchez està valorant aquest cap de setmana un eventual avançament electoral que es podria anunciar possiblement dilluns.
2: Des de Rodoneres, a la Selva, on es fa el Consell Nacional de Junts per Catalunya, el secretari de la Formació, Jordi Turull, ha assegurat que encara hi ha temps per acordar un nou decret, però ha advertit que si Pedro Sánchez opta per avançar aquests comicis, el partit està preparat.
6: Volen solucions i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: També hi ha dit la seva el president Salvador Illa referint-se precisament al bloqueig dels decrets per part de Junts.
5: No tingui la barra, perquè això ja cansa. De vostè bloquejar mesures que serveixen, que han evitat, quan han estat vigents des de dimarts fins a divendres, han evitat desnonaments, ens han donat una eina addicional per evitar desnonaments, vostè ho bloqueja i diu, no és que vostè no ha fet res, no? I vostè no ha ajudat a fer-se. La pregunta no és què han fet el govern, la pregunta és què s'hauria pogut fer de més si PP, Vox i sobretot Junts haguessin donat suport a aquestes mesures.
1: De parlar també de les manifestacions que s'estan celebrant avui tant a Catalunya

0: com també a Madrid. Una de les que s'ha celebrat aquí a casa nostra ha sortit de salt per acabar a la plaça del Vi de Girona. Ens ho amplia amb tots els detalls des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
1: Prop d'un miler de persones, segons xifres oficials, s'han manifestat aquest migdia a la plaça del Vi de Girona per reclamar el dret a l'habitatge. La mobilització convocada pel sindicat de llogateres ha començat a les 12 del migdia i ha recorregut diversos carrers del centre de la ciutat. Durant els diversos parlaments que s'han fet al llarg de la protesta, s'ha criticat el paper dels anomenats fons voltor, la passivitat de les institucions davant de la situació de l'habitatge i l'impacte dels pisos turístics. Els manifestants també han denunciat els desnonaments. Un dels testimonis que ha intervingut durant la mobilització ha estat Wilder Palacio, que va haver de lluitar per evitar un macrodesnonament a Salt. Finalment, l'acció dels veïns i del sindicat de llogateres va aconseguir ajornar el desnonament. I precisament Wilder explica algunes de les seves reivindicacions.
2: I per això nosaltres el que volem és que aquests pisos tornin a estar ocupats per família, que les famílies puguin pagar el seu lloguer, que és la nostra reivindicació. Nosaltres des del principi hem reivindicat, nosaltres volem pagar el nostre lloguer.
1: La protesta ha acabat amb la reivindicació que les administracions actuïn per garantir el dret a un habitatge digne. Girona és una de les diverses ciutats catalanes on avui s'han fet mobilitzacions en defensa de l'habitatge.
0: I com he dit, també hi ha hagut mobilització a Madrid, en aquest cas fins a 4 columnes de milers de persones s'han dirigit en direcció a la plaça de Cibeles, seu de l'Ajuntament de la capital espanyola.
3: Els participants s'han mogut sota una pluja suau entre crits demanant una vaga general i preguntant-se on està el govern progressista. Abans de l'inici d'aquestes marxes, la portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid, Valeria Raco, ha avisat que el no del PP, Vox i Junts, que va fer decaure aquest divendres els dos d'aquests d'habitatge del govern, mostra que el Congrés està segrestat pel renderisme.
0: I avui també és dia de castells amb la segona jornada del concurs que s'obre aquesta tarda a partir de 4:45 a la Tàrraco Arena plaça de Tarragona.
3: En total hi participen 18 colles i els castells de Lleida aspiren a revalidar la victòria del 2024. La prèvia ens la fa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
4: S'esperen unes 5.000 persones de públic a la CaixaBank Tarraco Arena. Les portes s'obriran al públic a 3:45 i les colles entraran a plaça a 3:45 amb la intenció de començar puntualment a 4:45 amb el primer castell. L'ordre d'actuació és per sorteig i els primers en actuar seran la colla jove dels castellers de Sitges. El director ha recordat que es tornarà a repartir polseres per tenir un millor control dels accessos i garantir la seguretat de tothom.
5: La gent quan entri amb la seva entrada se li facilitarà una pulsera que li donarà accés a aquestes cadires que esteu vosaltres asseguts i el diumenge al segon pis també. Aquestes persones podran baixar a l'arena quan ho desitgin també, però els castellers i castelleres que hi han a la plaça en cap cas poden pujar a la graderia precisament per evitar aquestes coses que havien passat fa anys, diguem, d'una mica d'overbooking a la zona de graderia. El dispositiu de seguretat extern i intern també és màxim.
4: Els castellers de Lleida aspiren a revalidar la victòria de 2024 en una jornada de dissabte que podria acabar a 9:15 del vespre. El dia finalitzarà amb una revetlla castellera a la pèrgola del Serrallo a partir de 11:15 de la nit.
0: Parlem ara de successos. Els bombers treballen per extingir un incendi desenvolupat a l'edifici de l'antic restaurant El Álamo, situat al costat del quilòmetre 1 de la carretera TV-7041 a Alcover, a la comarca de l'Alt Camp.
3: El 112 ha rebut l'avís passats 11:45 del matí i els bombers han mobilitzat 10 dotacions. En aquests moments, els bombers indiquen que hi ha una gran càrrega de foc a l'interior de l'edifici i els esforços es centren en contenir-lo perquè no es propagui cap a altres zones.
0: I encara un apunt més de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un total de 18 persones i han recuperat més de 260 telèfons mòbils en dues investigacions a Barcelona en el marc de la lluita contra estructures criminals dedicades a la recaptació i comercialització de dispositius robats.
3: Les investigacions de la policia catalana han permès constatar que hi ha diversos punts que s'utilitzen per rebre, emmagatzemar, manipular i redistribuir els terminals robats, principalment a Barcelona. En una de les operacions es van detenir 13 persones d'entre 22 i 57 anys i es van recuperar més de 140 mòbils a Ciutat Vella, amb un últim detingut realitzat a posteriori. I en aquest altre cas es va arrestar 4 persones d'entre 26 i 33 anys i es van intervenir 120 mòbils.
0: Música. Obrim ara plana local i comencem a Tordera, al Maresme, que commemora la Setmana Europea de la Lactància Materna amb un cap de setmana d'activitats on destaca un mural col·lectiu i una lectura de contes sobre, precisament, la lactància. Des de Ràdio Tordera ens ho explica Lluís Sabater.
6: Sota el lema lactància materna, un inici sostenible en qualsevol circumstància, enfortim les accions que funcionen, la jornada vol sensibilitzar la població sobre la importància de protegir i promoure l'alletament matern. Anna Pol és infermera pediàtrica del CAP Tordera.
7: Si tota la dona que espera un fill sap que si alleta el seu fill o filla, tindrà menys risc de tenir malalties infeccioses, de tenir obesitat al cap dels anys, perquè els beneficis es mantenen més enllà del temps de la lactància. Això és molt important, que fins i tot impacta en certs tipus de càncer infantil. El fet d'haver-se alletat dona prevenció de certs tipus de càncer.
6: Entre les activitats previstes hi ha la realització d'un mural amb la participació de les famílies, així com també una lectura de contes de lactància.
0: I marxem ara fins al Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa, que ha renovat la seva imatge a través de nous cartells, panells informatius, maquetes i inclús un túnel.
3: La intenció de restituir l'espatge del nou públic combina els que hi han estat i repeteixin. Els guies han notat menys afluència de visitants aquest any que els anteriors. Ràdio Ripoll, Martí Palau.
8: El Museu de les Mines del Carbó d'Ogassa presenta una nova imatge. Després de molts anys sense fer-hi cap modificació, ara s'hi han instal·lat nous cartells tant a l'exterior com a l'interior. A dins es poden veure panells informatius que expliquen la distribució de les diferents mines de la zona o l'evolució de l'activitat minera amb el pas dels anys. Entre d'altres, la voluntat és oferir més detalls als visitants sobre la història del poble miner. Parla Enric Solà, guia del Museu de les Mines de Carbó d'Ogassa.
9: Això també treu una mica més d'informació amb la mineria que hi havia hagut aquí i tot això. Esclar, abans hi teníem moltes fotos i, esclar, per veure una foto del temps aquell que ningú coneix a ningú, tampoc era molt interessant.
8: Les visites al museu són força desestacionalitzades, però enguany els guies han notat una davallada en l'afluència de turistes. És cert que molta de la gent que visita la zona prefereix gaudir de l'entorn natural que no tancar-se al museu. Els nous cartells i panells informatius pretenen atreure nou públic al museu i que aquells que repeteixen experiència puguin veure l'espai d'una nova manera. Ogassa continua així defensant i cuidant el seu llegat miner.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des dels Pallaresos, i és que aquesta població tarragonina es prepara per viatjar a principis del segle XX amb les sisenes jornades modernistes del Camp de Tarragona, que començaran aquesta mateixa tarda.
3: S'allegaran també durant gairebé un mes amb la celebració de la gran festa modernista als Pallaresos 1900. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Enguany la festa transportarà els visitants fins al 1915 amb una història protagonitzada per dos dels grans noms del modernisme català, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí. Un dels principals actes de la jornada serà la inauguració del gran mural modernista als Pallaresos 1900, obra del pintor Carles Arola. Un mural que s'ha pintat a la casa on va néixer el mestre Gols i que representa una casa de poble de principis del segle XX. La regidora de Turisme, Maria Jesús Coronado, explica com van triar el mural i com van enfocar el seu significat.
11: Carles Arola, que és un magnífic pintor, va passar una proposta que de seguida ens va encantar, aquesta proposta. I el mural surten molts personatges que vivien al poble dels Pallaresos.
10: La celebració continuarà amb el Ball de Gegants, la tabalada del Ball de Diables dels Pallaresos i la participació de l'Escola de Música Lautaro.
0: Fem encara una altra parada cultural, en aquest cas a Rubí, on ha començat la 12a edició de la NU, el festival que durant tot el mes d'octubre omple les façanes del centre de la ciutat vallesana amb fotografies artístiques de gran format.
3: Aquest dematí s'ha fet la primera visita guiada que, per primer cop, ha reunit la majoria de la 12a d'artistes internacionals del cartell. La seguides de Ràdio Rubí, en David García.
12: El leitmotiv d'enguany és el retrat. Així, l'argelià Abdoshanan ha explicat els retrats que va fer quan va tornar al seu país i va haver de confrontar la seva idea d'identitat nacional. El xinès Xiong Yu ha detallat el vincle que fa entre la tradició de la seva àvia de llegir el futur a través de les pigues de la cara i les noves tecnologies de reconeixement facial. El català Manel Esclusa ha ensenyat els seus retrats mèdics fets amb TAC. O la napolitana Verónica Barbato ha recordat amb imatges la seva germana que es va suïcidar després de tenir problemes amb l'heroïna. Carles Mercader és el comissari de l'ANU.
13: Cada l'autor ha estat molts anys preparant una feina i llavors és la millor que ho pot explicar, no? I també la gent és la manera de conèixer, no? Que sempre l'autor és una persona fora de la societat, no? I una persona normal que treballa i viu.
12: La majoria d'artistes han pogut explicar les seves obres, tot i que la forta pluja que ha començat a caure a última hora ha fet que no s'hagin pogut visitar les exposicions més llunyanes. Les fotografies de la Nu estaran penjades als carrers de Rubí fins al 31 d'octubre i cada dissabte a les 11 del matí es farà una visita guiada.
0: Són les 2:51, anem a parlar d'esports.
14: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol i és que demà el Camp Nou torna a obrir les portes per un nou clàssic de la Lliga F i és que el Barça rebrà el Madrid a les 5 de la tarda. Aquest enfrontament arriba molt aviat a la 6a jornada de la competició i tot just abans de l'aturada per seleccions.
3: Les bergames que el curs passat es van imposar en els 6 partits que van jugar contra les blanques busquen el triomf per tancar un inici de curs perfecte on ja sumen 5 victòries en Lliga i 2 a Champions. A més, les de Pere Romeu ampliarien el marge al capdavant de la classificació si aconsegueixen aquests 3 punts.
0: Seguim ara amb futbol masculí perquè a la segona divisió el Sabadell rep l'Andorra a la Nova Creu Alta aquesta tarda a partir de 6:45. La prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
15: L'Andorra posa a prova la ratxa immaculada del Sabadell a la Nova Creu Alta. De moment a la Hypermotion són 3 victòries en 3 partits. Si li sumeu la final de Copa Catalunya en serien 4 i 6 amb el play-off de l'any passat. Insisteixo, amb victòries arlequinades. Per contra, el conjunt del Principat d'Andorra ve després de trencar la ratxa de 5 derrotes seguides amb una victòria bastant balsàmica a Granada per 2-3. Recupera Ferran Costa de cara a aquest partit. Arthur Bonaldo, que tenia un dit del peu trencat i que ja ha pogut entrenar amb total normalitat. Per contra, Carles Manso, el conjunt tricolor, acaba de reincorporar tots els jugadors que tenia amb les seves respectives seleccions. El partit enfronta més dos entrenadors que es coneixen de sobres, precisament a Andorra i també en etapes pretèrites. Manso havia estat el preparador físic de Costa. A partir de 6:45 de la tarda s'espera una bona entrada a l'estadi Creu Alteny i amb l'arbitratge de Guzmán Mansilla, exàrbitre de primera divisió, aquest Sabadell-Andorra.
0: Recuperem ara la informació de futbol femení perquè aquest matí l'Espanyol s'ha imposat a l'últim minut a l'Alavés a casa per 1-0, mentre que el Badalona Women ha jugat un partit boig al camp del Sevilla. Ens ho explica en directe des de Ràdio Ciutat de Badalona, Pau Roche. Pau, bon dia.
16: Molt bon dia, efectivament. Partit completament esbojarrat, sobretot a la segona meitat, on hem vist 5 gols, 2 d'ells en l'afegit. El Badalona ha empatat 3-3, després d'anar perdent per 2 cops el marcador, amb el 2-2 aconseguit al 95, posar-se 2-3 capdavant el marcador, però un minut després, a la represa, han tornat a empatar el conjunt sevillista amb una acció que ha despertat més una mica de polèmica perquè el conjunt badaloní reclamava un possible fora de joc a l'inici de l'acció. Tot i així, un punt abans d'aquesta propera aturada, recordem que la setmana vinent no hi ha competició a la Lliga F.
0: Moltes gràcies, Pau, i apuntem aquest empat a 3 entre el Badalona Women i el Sevilla. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet. Victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat els blaugranes sumen el segon triomf en 3 jornades i avui ja comença la jornada a la Lliga Endesa amb el Joventut Morabanc Andorra a partir de les 6. La prèvia des de Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
17: La 6a Joventut debuta a les 6 de la tarda a l'ACB davant la seva afició després del títol assolit de la Supercopa ACB fa 15 dies al Palau Olímpic. El Morabanc Andorra, però, no vol ser el convidat de pedra de la Festa Verd i Negra. Està previst que abans del maig es penja el sostre del pavelló la bandera on es reflexa el nou títol verd i negre que va arribar 18 anys després de l'últim èxit de la penya. Però el tècnic Dani Minet vol que la festa sigui completa i això passa perquè l'equip no falli i superi un Morabanc Andorra amb ells coneguts com Cassius Robertson o Artem Pustovi, que venen de perdre a casa contra l'Obradoiro en el primer partit de la Lliga. La penya manté les baixes conegudes d'Ante Tomic i de Yannick Crack, però recupera Suleimanovic després de la seva paternitat. El pivot verd i negre El Indiaye assegura que tenen ganes de donar una alegria a l'afició.
18: Andorra és un equip molt físic, molt vertical, y tener tiradores y tal, y tenemos que hacer una buena defensa, jugar como equipo y sacar una buena victoria en casa.
17: El Morabanc està dirigit pels exjugadors de la penya Zantàbac i Paco Vázquez. El croat va salvar el curs passat del descens a l'equip andorrà i ha fet molts canvis a la plantilla.
3: També jugarà avui el bàsquet Manresa a casa davant del Bergoan a partir de les 9 del vespre. I demà serà el torn del Lleida, que rebrà el Burgos a les 12, del Girona, que visitarà el Baskonia a les 6 de la tarda, i per últim del Barça, que tancarà la jornada a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 de la tarda.
0: Amb el bàsquet acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció al servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Metocat ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per intensitat de pluges el dia d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions és que s'acumuli més de 40 metres quadrats per 30 minuts, que és un màxim de 6 de 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 metres cúbics en 3 hores és també de nivells màxims de 5 a 6. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es pot preveure un mini huracà mediterrani a Catalunya. I també ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
2: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia de demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
1: Precisament aquesta situació complicada ha fet que Protecció Civil demani que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà diumenge. A més, també aquesta tarda s'enviarà un SALERT per informar tota la població de les restriccions que afectaran a les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i també a les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I en habitatge, el Sindicat de Llogateres ha ajornat precisament la manifestació que tenia prevista per avui dissabte a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització, que anomenada això tot just comença anant cap a la vaga general, es farà finalment demà dilluns a les 7 de la tarda i també canvia d'escenari i tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona. Els organitzadors han plantejat aquesta manifestació com la central a Catalunya després del rebuig dels dos d'aquests aquest divendres al Congrés de els diputats sobre l'habitatge. I aquest rebuig dels decrets fa perillar la legislatura. Pedro Sánchez valora potser aquest cap de setmana un possible avançament electoral, tot i que des de juny Jordi Turull afirma que encara hi ha temps per negociar, tot i que també estan preparats per si es convoquen les urnes.
3: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
1: I els bombers també continuen treballant per extingir un incendi a l'edifici de l'antic restaurant de l'Àlamo al quilòmetre 1, a prop d'Alcover. El 112 ha rebut l'avís i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
1: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar sobretot molta precaució, molta prudència i sobretot seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
0: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. S'han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
2: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Jimeno, el seu alcalde.
3: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris doncs, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència. Si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, doncs s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, doncs, altra vegada doncs no farem els treballs de recuperació.
2: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
0: Fins aquí les notícies de xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porto. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tarraca Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
2: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona, la Tarraca Arena plaça. 18 colles que tenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre la decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castell de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3-8 descarregat pels Sics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4-8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites i són els castellers de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de nou per avui, la jornada de dissabte.
1: I també, degut a les pluges, primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Frena, Dol.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

costat de neu. Set déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però l'impuls teu tan sols

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SMS per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres metre quadrat i, per tant, doncs hem d'estar amatents i, sobretot, prendre mesures per protegir les persones.
1: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zurich, Sevilla, Tanger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenients d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarragona a plaça. Per portar-nos de les novetats tenim l'Eric Rosicky de la ciutat de Valls.
3: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
1: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça de Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta, tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions a la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres, que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels 2 decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Hola, bona jornada i benvinguts a Revampiresados, el programa menys o més independent de la veu de Sant Joan. Jo em dic Jordi Molins, soc amb tota la seguretat del puto pitjor de jockey del planeta Terra i aquest programa s'emet per la veu de Sant Joan, per Ràdio Roda i per el nou FM. I és un recull dels millors temes que en aquesta ocasió aniran des del 421 fins, ja veurem com pararem, normalment en fem 10, potser se'ns escalfa una mica el dial en aquesta ocasió. Va, començarem amb Blitzed de Rabonets.

El 422 va sonar una peça del compositor georgià de la Geòrgia europea, nascut a Tbilisi, tot i que va ser soviètic durant bona part de la seva vida, Mikhail Tariberdiev, i el títol de la peça és que no us la sé dir, ni que em matin. Però bé, la sentirem, i segurament que si teniu aquell aparell al mòbil que et detecta quina cançó estem o quina peça estem sentint, us la dirà molt millor del que ho pugui pronunciar jo. Vinga.

Sempre m'ha sobtat la capacitat innata que tenen els italians de fer d'una cançó normaleta, diguem-ne normal, bé, està bé, una cosa grandiloquent i raboníssima com ha aconseguit Ornella Vanoni amb aquest estúpidi. Dels East River Pipe en sentim Crystal Queen, que va aparèixer en el 424 de Vampiresados...

Del 425 en recuperarem una cançó de l'Avi Cifre que ens recordava l'Everybody's Talking del Nilsson, però que no ho és. Canuck Chase.

Una de les coses que m'agrada de fer Vampiri Saus és que a vegades buscant entre la discografia de grups que coneixes sobradament sempre hi trobes algun tema que desconeixies però que en canvi és reboníssim. Em va passar en el 426 quan vaig fer sonar Otra Dimensión d'Alaska i Los Pegamoides.

El 4:27 vam descobrir els Twisted Teens, en vam sentir tres temes, però ara només en passarem un, evidentment, que és l'Is It Real, que posteriorment també van dir que no et real. Però nosaltres sentim la pregunta, Is It Real?

un vell conegut de Vampires Sados, el Miqui Puig, ens va visitar en el 428 i ens va portar aquesta magnífica El Sirviente.

El 429 no l'hauríem volgut dedicar mai al Dani Valenzuela, però com que ens va deixar, vam haver de fer-ho. Era un oient habitual del programa, molt company d'en Dani Plana, i entre els temes que van aparèixer en aquell número de Vampiresados hi havia Odio mi generación dels Triángulo de Amor Bizarro.

El tema de Furies ja ha aparegut en altres revampirissados, però és que Ian Person ho va brodar en el 430, també hi sortia aquesta cançó.

I aquí s'hauria d'acabar el revamp perissados, però avui el farem doble, mira. Va. 4:31 va sonar Two Wounded Birds i el To Be Young.

Del 432 no hi ha cap dubte que el tema que ens va sorprendre va ser La Chica de la Gabardina, d'un grup que desconeixia que hagués existit, que eren de Madrid, que es deien Los Suspensos, fa com 3 dècades llargues.

Els My Bloody Valentine em sorprenien a mi en un tema iniciàtic, Sunny Sunday Smile, que va sonar en el 434.

Déu-n'hi-do el temperi que cardaven ja els seus inicis els My Bloody Valentine, tot i que també tenien el seu component pop, aquest La La La Las. El September Again van sonar en el Vampiresados 435 amb un tema bastant més cristallí, acostant-se bastant al jungle i interpretant Misty Morning.

En el 436, mentre envaíem països tropicals, també ens aproximàvem a la música més comercial gràcies a Disco Bambino, Neil Rogers i la Sophie Ellis-Bextor i aquest actualíssim Dancing With You.

Tant en Vitrioles com en Despinto Band, que és la banda que sonarà ara mateix, crec que ja els vam triar com el millor moment de cadascun dels seus respectius programes. En el cas de Despinto Band, de qui en sentirem el tema Omandi, que no és l'Omandi que coneixem del barri Manilow, ni molt menys, és una banda que vam trobar fent el recorregut per les dues costes, l'est i l'oest dels Estats Units d'Amèrica, i en el seu cas venien de l'estat de Delaware. L'Omandi em va semblar excepcional.

Una de les altres coses que m'agraden de fer el Vampir Asados és que no, i el Revampir Asados també, és que no cal trepitjar les cançons com ho fan els DJs aquests dels emissors comercials per quadrar-les, que en deien quadrar. Quadrar consistia en estar xerrant a sobre de la música fins que començava a cantar el cantant, el qui fos que estigués, el que hi posava la veu a la cançó, vaja. El cantant, bàsicament, és que estic idiota, eh? Doncs ho feien bueno, i es pensaven que era un gran què. O sigui, està trepitjant la música, és un gran què? Vale, doncs enhorabona, doncs, que et trepitgin els ous i també serà una gran feta, tu. Va, deixo de transmetre les meves merdes i us convido a sentir de Simon & Garfunkel, de Sun Is Burning, que sonaven el 4:39, que vam dedicar a l'estiu, al sol, a la calor, totes aquestes merdes que la gent està reproduint verbalment constantment.

I l'últim programa que repassarem en aquest Revampiresados és el 440, on els Stereolab ens portaven aquest Aerial Troubles.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 per la Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com els d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rosic i Radio Ciutat de Valls.
2: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això ho explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
3: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda, en aquest cas a partir de les 16 hores de la tarda de demà que podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà i aquest marge prudencial de 2 hores per tal que pugui haver doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
2: És per això que fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de portes seria a partir de 2:45 del migdia i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
1: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan.
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. I final de la jornada d'avui dissabte del concurs de castells de la Tàrraco Arena Plaça. Eric Rosique, Radio Ciutat de Valls.
2: Els Marrecs de Salt s'enduen la jornada dissabte del concurs de castells. La colla gironina ho ha fet després d'una gran actuació d'esquerra en el 4, no en folrar el 5 de 8 i el 2 de 8 en folrar i el 7 de 8. En segona posició, els nens del Vendrell han ocupat la segona plaça, escarregant el 3 de 8, el 5 de 8 i el 7 de 8. Finalment, el podi l'ha completat els castells de Lleida amb el 7 de 8, el 2 de 8 en folrar i el 3 de 8. Actuació molt destacable, sobretot la dels xiquets del Serrallo, que han descarregat per primera vegada de la seva història el 2 de 8 en folrar. Arrencaven descarregant el 4 de 8, però també han vist l'altra cara de la moneda del bon castell amb un intent de 3 de 8 que ha deixat diversos contusionats. Una jornada marcada també per l'ajornament demà a les 4 de la tarda de la jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona.
1: I el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que es poden acumular més de 200 litres per metre quadrat en 6 hores en algunes zones. Aquestes seran les zones del litoral i prelitoral, especialment de primera línia de costa, costa central i de costa brava. Protecció Civil ha recordat que cal evitar exposar-se i la millora de manera de fer-ho és a quedar-se a casa. També la consellera Parlon ha indicat que si s'acaba produint el que s'anomena un mini huracà mediterrani, aquest només s'ha donat 3 vegades en aquesta zona. El setembre de l'any 96 a les Balears, el 18 d'octubre del 2023 també a les Balears i l'octubre del 2007 a Múrcia. I també l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha informat que s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 3.1 aquest dissabte al vespre a la mar Mediterrània a la zona de les Balears a uns 14 quilòmetres. I també segueix suspesa el transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Tant Rodalies com Ferrocarrils de la Generalitat s'aporten aturats des de les 8 de la tarda i no reprendran el seu servei fins a les 2 del migdia quan es reaixequin les restriccions. El metro de Barcelona també s'ha suspès el seu servei continu aquesta matinada i es restablirà a les 5 del dematí, és a dir, com si fos un dia feiner. I també, per culpa de les pluges, el telèfon d'emergència 112 ha rebut un total de 1.095 trucades per aquest episodi fins ara a les 10 de la nit. També hi ha 400 persones que han estat ateses per les serveis d'emergències. I aquest temporal també deixa cancel·lacions de vols i retards a l'aeroport del Prat. S'han cancel·lat vols tant de Barcelona cap a llocs com Londres, Lisboa o Amsterdam, mentre que també s'han cancel·lat vols en direcció al Prat des d'Alacant, París, Glasgow o la Palma de Gran Canària. I hi ha 400 avisos d'inundacions també a tota Catalunya. I fins aquí les notícies de xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: amb poder fent casa l'inconscient. Diria que...
1: Okay, okay, okay, okay, okay, okay, okay.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Segueix-nos a Twitter, @ la veu de Sant Joan.
1: Faig una llista del que més m'estimo.

perquè busco els llocs on tu abans estaves. Si no t'hagués perdut, em voldries encara. I m'adono molt tard que ets la joia més rara. I per fi...

She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.